de fer les coses, però també sabem que hi ha compromís on els resultats són evidents. Gràcies, doncs, per cuidar el poble i per fer-ho possible dia rere dia. Encara tenim més notícies. L'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit renoven el conveni de col·laboració per la dinamització comercial del nostre municipi. L'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a la FEC, han reeditat el conveni de col·laboració amb una dotació econòmica de 10.000 euros perquè l'entitat desplegui campanyes de dinamització comercial durant l'any 2026 que responguin als objectius d'interès públic i en favor de les petites i mitjanes empreses del municipi. El conveni pretén posar en valor el treball conjunt per la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. El conveni pretén posar en valor el treball conjunt per la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. La renovació del conveni és una oportunitat per enfortir les relacions de les dues entitats i treballar plegats pel desenvolupament econòmic local. La regidoria de Comerç i Consum, Beatriz Luque, considera que hem de continuar treballant per ajudar el petit comerç de proximitat. La signatura a la qual d'aquest conveni és una oportunitat per anar consolidant les relacions amb les associacions de comerciants i empresaris de Cunit i treballar conjuntament pel comerç local. L'acte de signatura ha comptat amb la presència de l'alcalde, Jaume Casanyes, la regidora de Comerç, Beatriz Luque, i per part de la FEC, a la nova junta directiva encapçalada per la presidenta Rosario Gómez Raya. I l'Ajuntament de Cunit, a través de Ràdio Cunit, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei Enacast Insights, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permetrà processar els continguts d'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generant-ne resums i afegir-hi metadades, facilitant-ne la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de cerca. La nova eina permetrà la transcripció automàtica de fins a 5 hores diàries de programació convertits en els continguts sonors en textos accessibles i consultables. Aquesta funcionalitat millorarà especialment l'accés a la informació per les persones sordes o amb dificultats auditives. A més, el sistema generarà automàticament resums dels programes, paraules claus i descriptors que facilitaran la cerca de continguts específics. També serà capaç d'identificar moments destacats dins dels programes, com entrevistes, introduccions o conclusions, creant marcadors que permetran accedir directament al minut exacte de l'àudio. Una altra de les funcionalitats destacades serà la generació automàtica de notícies a partir de les transcripcions dels podcasts. El sistema crearà esborranys adaptats a l'estil editorial de l'emissora, que seran revisats i validats pels professionals de Ràdio Cunit abans de la seva publicació. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest projecte representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. El responsable municipal ha subratllat també que la intel·ligència artificial ens permetrà fer els continguts de Ràdio Cunit més accessibles, fàcils de trobar i útils per tots els veïns i veïnes, sense renunciar en cap moment al criteri periodístic i a la supervisió humana. La integració d'Enacast Insights al web de l'emissora permetrà, a més, optimitzar els posicionaments dels continguts als cercadors, augmentant-ne la visibilitat i facilitar la seva distribució a través d'altres plataformes i serveis digitals. I un grup de dones participants del programa d'inclusió social impulsat-se des del Servei de Mediació Comunitària de la Regidoria de Convivència de l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de l'associació Azahara, van realitzar una jornada de visita a Barcelona el passat 3 de juny com a activitat de tancament del curs d'aprenentatge de llengua i de l'espai de suport que han dut a terme durant aquest any. La jornada va servir per posar en valor el recorregut fet per les participants dones de diversos orígens que han treballat durant el curs de l'aprenentatge de la llengua, el coneixement dels recursos del territori i la seva participació activa en la vida comunitària. Algunes d'elles han iniciat estudis superiors o processos d'inserció laboral, fet que evidencia l'impacte positiu d'aquests programes també d'acompanyament. Durant la visita van conèixer diferents iniciatives socials i culturals de referència de la ciutat. El programa va incloure una ruta guiada pel barri del Raval, una visita al projecte social Mescles Dis, una trobada a l'Ajuntament de Barcelona per conèixer experiències de participació ciutadana i, finalment, l'assistència a una activitat del Congrés Migracions a l'Ateneu Barcelonès. Aquesta sortida representa el tancament simbòlic d'un curs que forma part del programa per la convivència de Cunit, una iniciativa municipal consolidada que promou la inclusió, la convivència i l'arrelament al municipi. Al llarg de l'any, el projecte ha combinat l'aprenentatge de la llengua amb coneixements d'entorn i accés a recursos socials, fomentant també la creació de vincles personals i comunitaris entre els participants. El programa continua creixent any rere any i es consolida com una eina clau d'acompanyament a dones en processos d'integració social

participants han destacat que ara són més autònomes quan necessitin doncs fer alguna petita reparació a casa seva i que han perdut la por a agafar un trepant. Doncs, per exemple, durant la formació han treballat coneixements relacionats amb connexions d'aigua, electricitat, gas, papeleria, fusteria i pintura. A la sessió de cloenda hi van participar i assistir el president de la gestora de gremis del Baix Penedès, Antoni Gaia, i la regidora d'Igualtat Dona, Inés García, que van destacar la importància d'impulsar iniciatives formatives orientades a fomentar l'autonomia personal i la inclusió social i la voluntat de dur a terme més activitats com aquesta. Paral·lelament, també ahir es va fer cloenda de la temporada del casal municipal de la gent gran de Cunit, amb una gran assistència i gran èxit, al qual doncs van poder degustar i també disfrutar d'una mostra dels diversos tallers que van realitzant al llarg de tot el curs i que en aquest festival de fi de curs van poder disfrutar. En parlaments del nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Casanyes, i també de la nostra regidora de gent gran, Inés García, com també d'altres regidors, els quals hi van estar presents en aquest acte de cloenda d'aquesta temporada 2025-2026, al qual el fi de festa el va posar el duet Alma. Amb gran èxit de participació i amb un gran berenar, al qual des d'aquí felicitem a tot l'equip del casal municipal de la gent gran de Cunit, i el qual doncs emprenen amb força la temporada vinent, que començarà, si Déu vol, a partir del mes de setembre, al qual heu d'estar atents a les nostres xarxes socials per doncs poder doncs esbrinar ja les inscripcions dels propers tallers que realitzaran la temporada 2026-2027. I Cunit dona també el tret de sortida a les activitats d'estiu a la platja. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició del programa d'activitats d'estiu a la platja, una proposta gratuïta pensada per fomentar l'esport, els hàbits saludables i la dinamització del litoral durant el mes de juliol i també d'agost. De l'1 de juliol al 27 d'agost, les platges del municipi acolliran sessions dirigides de ball, ioga i cross-training en diferents espais de Cunit, obertes a tota la ciutadania i sense necessitat d'inscripció prèvia. El programa Ball a la platja es desenvoluparà de dilluns a dijous a les 7 del vespre. Recordeu, dilluns a la platja de Cantoni, dimarts a la platja de Valparaíso, dimecres a la platja de Cunit Centre i dijous a la platja Cunidor. Paral·lelament, les sessions de ioga a la platja tindran lloc a les 8 del vespre i també de dilluns a dijous. Recordeu, dilluns a la platja Diagonal, el dimarts a la platja Cunit d'Or, el dimecres a la platja de les Planes i el dijous a la platja de Cunit Centre. Aquest estiu torna el monitoratge de cross-training, una activitat dirigida que realitzarà els dimarts i dijous a les 8 del vespre a la plaça de Turisme. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció d'un estil de vida saludable, la pràctica esportiva a l'aire lliure i la dinamització dels espais de platja com a punts de trobada i convivència durant la temporada d'estiu. Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom. I l'Ajuntament de Cunit vol recordar a la ciutadania la normativa vigent sobre l'ús dels vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics, monocicles i altres vehicles similars. L'objectiu és promoure un ús responsable d'aquests vehicles i garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública. Entre les principals obligacions dels usuaris d'aquests vehicles de mobilitat personal es recorda la necessitat de respectar en tot moment la senyalització i les normes de trànsit, circulant amb prudència i adaptant la velocitat a les condicions de la via. També és obligatori utilitzar casc per millorar la seguretat personal, portant llums i elements reflectors en horari nocturn o amb baixa visibilitat, i senyalitzar doncs adequadament qualsevol maniobra abans de realitzar un canvi de direcció. Pel que fa a les prohibicions, no es permet portar acompanyant, circulant doncs per voreres o zones exclusivament per vianants, ni utilitzar auriculars o dispositius mòbils durant la conducció. Tampoc es pot superar la velocitat màxima de 25 km/h, ni circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues. En aquest sentit, la taxa màxima d'alcoholèmia permesa és de 0,25 mg per litre d'aire expirat i pels menors d'edat és de 0,0. Així mateix, queda prohibit circular per travesseres, vies interurbanes, túnels urbans, autopistes i autovies, encara que aquestes travessin nuclis urbans. D'altra banda, d'acord amb la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, els vehicles de mobilitat personal hauran d'estar inscrits al Registre Nacional de Vehicles a través de la seu electrònica de la Direcció General de Trànsit i disposar d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil, comptant amb un certificat de circulació amb codi QR identificatiu i portar una etiqueta visible amb el número de registre. La circulació sense assegurança o sense registre podrà comportar sancions. Per més informació sobre la normativa aplicable als vehicles de mobilitat personal, es recomana consultar els canals oficials del Servei Català de Trànsit i la Direcció General de Trànsit. I el 20 de juny, el Joncs celebra el pas del Tour de França amb una jornada d'esport a l'aire lliure. El complex esportiu municipal El Joncs organitza el proper dissabte dia 20 de juny una gran jornada esportiva i festiva a l'aire lliure sota el títol El Joncs pel Tour. L'esdeveniment, que se celebrarà al pàrquing de l'escola Pompeu Fabra a l'Avinguda de Barcelona, neix amb una doble fita molt especial: celebrar el pas de la prestigiosa competició del Tour de França pel nostre municipi i donar la benvinguda oficial a la temporada d'estiu.

0: La jornada s'ha dissenyat amb un punt de trobada obert a tota la ciutadania, ideal per gaudir de l'esport i el lleure, tant amb amics com amb família. Per l'ocasió s'ha preparat un complet programa d'activitats dinàmiques i refrescants que s'allargaran durant tot el matí. La jornada totalment gratuïta i oberta a la ciutadania arrencarà ben d'hora per aprofitar les hores de menys calor i s'estructurarà de la següent manera. A les 9 del matí, masterclass de cycling, una gran pedalada col·lectiva a l'aire lliure per connectar amb l'energia del Tour. Al tractar-se de bicicletes estàtiques monitoritzades, les places per a aquesta activitat són limitades i cal fer reserva prèvia a la recepció del centre o a través de l'aplicació oficial del SEM als joncs. En quart d'11 del matí, esmorzar saludable. Una pausa per agafar forces, recuperar nutrients i fomentar la convivència entre els participants amb una proposta sana i equilibrada. A les 11 del matí, classe de zumba i animació. Una sessió plena de ritme, música i coreografies aptes per tots els públics, pensada per moure el cos i passar-ho bé de la mà dels tècnics del centre. I a les 12 del migdia, festa de l'escuma, la gran cloenda de la jornada. Una activitat ideal per a refrescar-se, tancant l'esdeveniment amb un somriure i celebrant l'inici del període estival. Més enllà de les activitats dirigides, el recinte comptarà amb una zona de food trucks on els assistents podran fer un mos, prendre un refrigeri i gaudir del bon ambient durant tot el matí en un entorn totalment adaptat per la comoditat dels grans i petits. Des de l'Ajuntament de Cunit i el SEM, el Joncs, es convida tota la població a sumar-se a aquesta gran festa de l'esport urbà, ja sigui participant de les classes o acompanyant els esportistes per demostrar el compromís del municipi amb l'activitat física i la vida saludable. I Cunit ja ho té tot a punt per a celebrar la seva gran festa major d'estiu 2026 que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. El tret de sortida oficial serà el pregó de festa major, el qual tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 del vespre a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. El pregoner serà el nostre company Guillem Estadella. La música, sens dubte, doncs serà un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Per cert, ja tenim l'himne oficial, el qual podeu anar escoltant en el marc del magazín El Ventilador d'aquí de Ràdio Cunit, l'himne oficial de la festa major d'estiu Sant Cristòfol 2026, amb els mullats i els cremats. Divendres 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra, la principal de la Bisbal, mentre que els més petits podran gaudir de la nit amb cercavirra i chat DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castelldefocs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions de DJ Enric Font i DJ Mac D. Per la seva banda, el grup de versions Fugados d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, La Prova. A partir d'aquí, els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants, on el gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració. La mítica nit de capgrossos i capgrosses, sopar de germanor, organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles d'infantil, com la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Crecheto, els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria Deulofeu, màgia amb Judit Trilirí, la Festa de l'Escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar la festa major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem, doncs, a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquestes dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns dia 15 de juny tenim el recull del teu mocador, doncs, oficial a l'oficina de turisme, de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia. Màxim 2 mocadors per persona, unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. Pots descarregar el programa de festa major a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I també tenim obert el període de matriculació a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. La matriculació dels infants admesos a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes per al curs vinent s'ha de formalitzar els dies 16 i 25 de juny, amb dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula en l'enllaç que trobareu a www.cunit.cat. A la seu electrònica de l'Ajuntament de Cunit teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la matrícula i presentar tota la documentació a través del tràmit CUN0048. Fent clic en l'enllaç que trobareu a la web, també podreu presentar la matrícula al vostre fill o filla a les llars d'infants municipals per al curs escolar 2026-2027. La tramitació electrònica a través de l'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser l'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu també a la web de l'Ajuntament. I també s'obren les inscripcions per a les activitats infantils d'estiu a la biblioteca. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic o bé doncs, també de les xarxes socials Facebook, Instagram, Biblioteca de Cunit. I fins al 24 de juny, la ciutadania i les entitats que heu participat en aquesta quarta edició dels pressupostos participatius podeu valorar-la i donar la vostra opinió mitjançant un breu qüestionari d'avaluació. El qüestionari ens permetrà tenir en compte les vostres opinions i suggeriments per millorar el procés en futures edicions. Podeu accedir al qüestionari a través de l'enllaç que trobareu a Valorem els pressupostos participatius 2025-2027. I també si estàs pensant a reprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals, al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu nota dels horaris i de tota la informació necessària per formalitzar la vostra preinscripció. Recorda que el període de preinscripció està obert del 19 al 29 de juny. Horari general de dilluns a divendres de 9 de matí a 2 quarts de 2 del migdia i horari especial dilluns 22 de juny de 9 de matí a 2 quarts de 2 del migdia i de 3 de la tarda a 5 del vespre. A 2 quarts de 6 del vespre, perdó. Tenim també una gran varietat de cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en educació secundària, preparació per les proves d'accés, accés a cicles formatius a grau superior, accés a la universitat per majors de 25 i 45 anys, idiomes, cursos de català, castellà i anglès, informàtica, a nivell inicial, Competic 2 i Competic 3 i alfabetització. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta és imprescindible portar els següents documents: DNI, NIE o passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària i només per l'alumnat de GES cal aportar també l'expedient acadèmic. Trobaràs al nostre centre a la planta baixa del complex cultural. T'hi esperem. Recorda, complex cultural de Cunit, al carrer de la Creueta número 17, planta baixa. Telèfon 977-67-46-01, 977-67-46-01 o bé al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a celebrar i a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix el teu futur al CFA Dolors Paül. I també recordem la celebració del solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Et convidem a donar la benvinguda a l'estiu amb una pràctica especial de ioga coincidint amb el solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Recorda, diumenge 21 de juny a la platja de turisme, de 6 del matí a 8. La sessió inclourà pranayama inicial amb treball de respiració, estiraments suaus per preparar el cos, 108 salutacions al sol amb pauses i descansos quan calgui, relaxació final en savasana i mediació de tancament. No cal tenir experiència prèvia en ioga. Tothom és benvingut a participar i gaudir d'aquesta experiència de connexió. Vine a compartir la sortida del sol i l'inici de l'estiu amb nosaltres. Joves, ja podeu consultar també la programació d'activitats de l'Estiu Jove 2026. Una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir del 17 de juny. Més informació a Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, trucant al 628-299-986-628-299-986. I el proper 20 de juny també el Passeig Marítim de Cunit davant de l'Oficina de Turisme acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull amb vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows drag de Frida Later i Valeri Norton, així com de les actuacions de Cristina Montlau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà Lisa Kerr, amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+, del nostre poble, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets del mateix col·lectiu. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food trucks per a qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBQ Plus OK Productions. I l'Ajuntament de Cunit també a través del servei eFactory Cunit i Som Cunit organitza la jornada d'informativa, doncs, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. Una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc del proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5, i s'oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines IA aplicades a la gestió, organització i la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per vídeo i àudio, gestió de vendes i clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció al més aviat possible a través del formulari que trobareu a forms.le. Aquesta acció formativa i s'emmarca en la col·laboració entre eFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. I recordem també que el proper dilluns, dia 6 de juliol, a les 7:45 del vespre, se celebrarà el 6è Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des que es va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta, i de la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010, on des dels seus inicis el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-los a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I segons el diari, al Baix Penedès encara queden prop d'un miler de teulades d'uralita. Segons el cens de cobertes de fibrociment que ofereix el Departament de Presidència de la Generalitat, encara hi ha prop de 122.000 teulades d'uralita que representen més de 683.000 tones. Totes juntes ocuparien una àrea de 38 quilòmetres quadrats. D'aquestes, gairebé un miler, 944, estan al Baix Penedès, que no és una de les zones on més s'acumulen. Doncs el Parlament de Catalunya aborda aquests dies el debat final del projecte de llei per erradicar l'amiant, un material que té una afectació sobre persones, animals i medi ambient i l'ús del qual es va prohibir el 2001. L'activitat industrial o agrària que han pogut tenir els diferents municipis en un dels elements que marca que hi hagi més o menys concentració d'amiant. Per això Cunit té només 9 teulades de frimociment, quan poblacions més petites com Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès, Bellvei o Albinyana en tenen respectivament 78, 75, 61 i 50. L'articulat de la nova llei que s'està tramitant s'estableix l'obligació de les administracions d'identificar, gestionar i retirar l'amiant dels béns immobles, immobles que són titulars. També estableix que les empreses i els professionals que es dediquen a la gestió i retirada de materials han de garantir la salut del personal i que la resta d'empreses i la ciutadania han d'informar a l'administració dels llocs que coneguin amb presència de materials que contenen amiant i han de mantenir els immobles de la seva propietat que es continguin lliures d'aquest material. I recordem que si t'agrada també jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Aquest divendres a 6:15 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 9:15 del vespre. També recordem la ballada de sardanes que tindrà lloc aquest dissabte 20 de juny a 6:45 de la vespre a la plaça de Turisme. Ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Bon dia, el temps avui a Cunit es presenta molt estable i estiuenc, amb sol i cel clar al matí, potser amb algun núvol prim, i alguns també que seran una miqueta més abundants a la tarda, amb una temperatura que serà més alta. Tant de nit com de dia ja es mourà entre els 22 graus llargs que hem tingut de mínima amb el que és el que ha estat la nit més calorosa el que portem d'any, mentre que la màxima avui tornarà a pujar i s'acostarà als 29, amb una humitat, això sí, força baixa, fent feble de gregada al matí, moderat de xaboc a la tarda, fent que la mar estigui moguda, amb marejor o fins i tot acostant-se a maró a la tarda. Demà tindrem un temps estable, amb sol, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, alguns núvols alts al migdia i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit entre 22 i 23 de mínima, i demà la màxima estarà entre 30 i 31, amb una humitat també bastant baixa, ben feble de gregada al matí, moderat de llevant o xaloc a la tarda, i fent que la mar estigui moguda amb àrees de maró. I diumenge les temperatures pugen, es parla d'una onada de calor entre diumenge i dimecres, però es notarà molt més a l'interior del país que no pas aquí a la costa. Tot i així, tindrem temperatures de ple i rigorós estiu, amb domini el sol, amb alguns núvols baixos al matí i algun núvol prim a la tarda, amb una temperatura que es mourà entre els 23 de mínima, mentre que la màxima podria voltar els 32 arran de mar i passar els 33 a l'interior del municipi, amb una xafogor moderada, ben feble de xaloc i marejor a la mar.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
3: El baúl de los recuerdos, el programa magazine de los sábados por la tarde. Música, viajes, efemérides, grafología, entrevistas, debates. Qué poco significan las palabras. Todos los sábados de 18 a 20:30. Presentado y dirigido por Estela Oriente. Y en sonido, Alejandro Jurnet. Te esperamos en el 107.0 de la FM y en www.radiocunit.cat. El baúl de los recuerdos.
1: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
6: Les vibracions de DJ Jazz.
1: Tots els divendres a les 9 de la nit.
7: Vibracions.
6: Vibracions. Vibracions.
1: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions.
6: Vibracions. Amb DJ

0: amb el programa Royal House Music.
1: Uf, quina calor.
2: Doncs escolta el ventilador.
1: Tots els dies a Ràdio Cunit.
2: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
1: Amb Jaume Sens.
2: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: cuatro modernos vidos.
1: Doncs sí, senyors, ja tornem a estar aquí un altre dia. Avui divendres 19 de juny de 2026. Comencem amb el nostre ventilador. Comencem a caminar i a refrescar tot l'ambient de la nostra, del nostre municipi i també de la nostra comarca del Baix Penedès, des de l'emissora oficial, com sempre des d'aquí, tant de dia com de nit, a

0: partir d'ara, doncs, tu ets el protagonista. Tens unes vies de comunicació directes, les quals pots utilitzar per si vols fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, doncs, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977 67 49 18. 977 67 49 18.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977 67 49 18. 977 67 49 18.
0: I també a la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat. Y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
0: Busca'ns aquí, ens trobaràs. En agraïment a la vostra participació, us donareu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des del ventilador, al magazín matinal, al qual disfrutarem fins a 2:15 de migdia i empalmarem amb el format informatiu ja fins gairebé a les 3 de la tarda. Com sempre, des d'aquí, des de l'altre costat del transistor, el que us saluda des de la producció, Susana González, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, a Nadal Arévalo, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri, a la 11, Juan Coma, a la Cançó del Dia, Núria Ruiz, i molta més gent que passarem a desgranar i a repassar el nostre sumari de continguts d'avui divendres. Por fin, weekend, cap de setmana, 19 de juny de 2026, eh? Ai, el megasorteig de la comarca ja toca avui per començar bon peu al cap de setmana. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia. I per treure la calor, aquí arriba el ventilador. Sumari. I com sempre començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar, doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però a mitjoret abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la informació meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. Amb la 11, aviam si tenim l'estat de la cartera, eh? A veure si ens aportem algun pessic i ingressarem la cartera amb les combinacions guanyadores de la 11 de la mà de Juan Coma, des de Tarragona. Esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. També ens informarem sobre l'estat de les platges de la mà de Josep Miró. Tindrem també la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. I ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 19 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. Com cada divendres, també ens arribarà el nostre Megamix de la setmana, els tràilers, les escenes cinematogràfiques de la mà de Jordi Mauri, el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, perquè celebri qualsevol cosa, ja ho saps, home, aquest és el teu espai. Optaràs amb molts i molts regals gentilesa dels nostres patrocinadors, com per exemple un sobre sorpresa cortesia de la Casa de l'Oro, la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, una classe de cano de guitarra gratuïta d'Alma Music, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical de bemol nou, el llibre Mi muntanya russa de Vanessa Sancho, de Ràdio Cunit i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la joieria Castillo, les dues consumicions normals o premium de Sam i Scalafell, els talls de cabell per home o rentat i marcat amb sacat de proteïna per la dona de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també els vermuts per dues persones de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència. Per cert, no et perdis la Revella de Sant Joan a la Diligència, eh? Que ho tenim tot preparat, sí senyor! A més, també tenim aquestes cues de rap i l'ampolla de caldo de la Passeteria Cunit, el suís amb xocolata amb nata, amb xurros o porres per dues persones de la Xurreria Velo, la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, el vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la Braseria Hípica de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la Camisseria Jaguara, també tenim el pollastre a la brasa de pollo, la brasa al sol, també el vermut per dues persones de la Cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social al Castell, el menú per dues persones de dimarts a divendres al bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també tenim l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, també tenim aquest esmorzar per dues persones de dilluns a divendres del Saborea, el lot consistent en pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli del Pollo Loco, amb consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda, i també aquesta invitació amb consumició per dues persones, gentilesa de la discoteca Lou de Segur de Calafell. No et perdis les sessions de Sound DJs Kilòmetre Zero, eh? A més a més, també tenim aquesta invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. Ja ho saps, eh? A més, tot això sortirà en el nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. I a més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma. L'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició amb estapa gratuïta, cortesia del Racó Dolç de Cunit, eh? Sí, senyor, una beguda refresc i tapa de dilluns a divendres. A més, el Rincón del Tapeo 2 ens ofereix un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred. Dinàmica Club Atletisme de Vilanova i la Geltrú ens ofereix 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àdia, un fantàstic mega menú per dues persones, com també al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, al qual ens ofereix una invitació per dues persones. Tot això barrejat amb altres sorpreses que ens arribaran procedents de la xarxa de comunicació local de Catalunya i també, doncs, amanit amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i a la qual, com sempre, us oferim i us posem, com sempre, sense excuses i sense censures. Aquí posem tots aquells temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures. La ràdio del poble i pel poble, feta per tu, al teu gust, com ha de ser, eh? Des d'aquí, per cert, també volem agrair la gran tracte rebut per part del Casal Municipal de la Gent Gran de Cunit per aquesta fantàstica festa de cloenda que va tenir lloc ahir en el mateix casal municipal de la Gent Gran, al qual vam poder disfrutar d'una gran mostra de tallers que han anat confeccionant al llarg de tot l'any del mateix casal amb tota la Gent Gran, a la qual, doncs, amb molta il·lusió, doncs, ens van oferir una mostra de tot el que realitzen durant tot l'any, i a més també amb aquest fantàstic berenar, gentilesa també de l'Ajuntament de Cunit, i com no, amb aquest fi de festa amb Alma Duet. I avui també marxem al Centre Cívic de Cunit, al qual, doncs, també realitzen la festa de cloenda al Centre Cívic de Cal Segu, al qual, doncs, també des d'aquí saludem a tota la gent que també ens estigui sintonitzant des d'allà, com també a tota la gent que ens sintonitza, no només per FM sinó també per internet, des del mateix cas que han dit del nostre poble, i fins a l'altra punta de món, fins a Austràlia. Des d'aquí salutacions a Mai Castilla. Com no, doncs, tot això està a punt i preparat per poder disfrutar d'aquest fantàstic ventilador, el magazín matinal estiuenc, el qual refresca l'ambient de les nostres platges, del nostre poble, de la nostra comarca i d'on faci falta, com sempre, al qual amb ambient i amb olor de cap de setmana oferim, doncs, també a tots aquests premis gentilesa dels nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem, doncs, i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i, doncs, com no, promocionant el producte Quilòmetre Zero, com ha de ser, eh? Doncs ja ho tenim tot a punt i preparat, ja ho saps, ens sintonitzes a través de la 107 de l'FM i www.radiocunita.cat. I també recorda que en la mateixa web també podeu disposar del nostre apartat de ràdio La Carta, el nostre podcast, per si t'has perdut alguna cosa, doncs te la pots descarregar i escoltar en diferit per tots nosaltres, eh? Doncs aquest és el programa que ens deparen el dia d'avui, amb moltes més sorpreses, les quals tenim preparades, doncs, per afrontar amb bon peu el cap de setmana, amb molta marxa, amb molta trempera, com ha de ser, eh? I com sempre, des d'aquí, des de la vostra sintonia, des de la ràdio més fresca de la Costa Daurada, i ara molt més amb el nostre ventilador, que no para de girar, no para de refrescar i també, doncs, d'informar, d'entretenir, d'actualitzar i, en definitiva, de passar, doncs, una bona estona de ràdio en companyia de la vostra sintonia. Tres horetes de bon rotllo en format magazine per empalmar amb el format informatiu i amb molta més programació a la qual us oferirem en aquesta programació d'estiu d'aquí, de Ràdio Cunit. I amb aquesta calor a la que intentarem fer marxar, comença el ventilador. Un cop d'ull als diaris. I comencem, doncs, a fer aquest cop d'ull a les portades dels diaris, tot desgranant totes les informacions que reflexen els diversos rotatius d'avui divendres 19 de juny de 2026. I començarem pel diari de Tarragona, el que enceta de portada amb el següent titular. El 61% dels pisos buits no paguen l'impost. Crisi habitacional. La llei catalana ofereix moltes exempcions a les que s'acullen per no pagar. En fotografia de portada observem la façana de l'Ajuntament de Tarragona ambientada d'època i en Paraguai. A Tarragona, la plaça de la Font es transforma en un plató per Netflix. S'estan rodant dues superproduccions. A Reus, el diari presenta l'especial Les Arrels de Gaudí. En el recent remodelació, Gaudí centra i davant d'un nombrós públic. El que observem en aquesta petita fotografia a la banda inferior central de portada. A més, i no marxem de Tarragona, el mític Sol Ric desapareix després de 66 anys. I al Vendrell, un nou pulmó verd al centre de la ciutat. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portada amb el següent titular. Normalització lingüística. Europa avala el 25% de castellà a l'escola. El Tribunal Europeu de Drets Humans desestima la demanda contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on la decisió d'Estrasburg no té efectes pràctics i l'última paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. En fotografia de portada tenim el glamour de Versalles per vendre l'acord a Miran. Tot i que avui es signa a Suïssa el memoràndum d'entesa dels Estats Units a Miran, el president dels Estats Units, Donald Trump, l'observem en fotografia amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, va aprofitar dimecres a la nit la Grand Dieu de Versalles per donar lustre a un acord que inclou el dret de Teheran a tenir míssils balístics. Ahir la Casa Blanca va fer grans esforços retòrics per defensar les concessions. D'altra banda, el jutge Calama imputa les dues filles i la secretària de Zapatero. I tenim atac ucraïnès a la refineria més gran de Moscou. Kiev llança el bombardeig més massiu contra la capital russa. A més, tenim desnonaments en cadena al barri de la Mina. Els Mossos comencen el desallotjament de 58 famílies. I tenim l'article de la periodista Natza Ferrer. Per què aquest estiu sigui molt calent no caldran els incendis? Hi ha tants fronts oberts que és difícil no marejar-se. També tenim l'exsecretari de Salut Pública, Joan Guix, el que declara la prioritat nacional oblida que les desigualtats en salut perjudiquen la del conjunt de tota la societat. I també ens recorda Pavarotti, doncs el 14 de desembre al Palau de la Música, amb entrades ja a la venda. Deixem el diari Ara i ens endinsem amb el Punt Avui, el qual ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat i amb aquesta gran fotografia de portada que reflexa gran part de tota ella i amb el següent titular, Cinema per aprendre història. Les pel·lícules de ficció són una eina clau per estudiar i entendre el passat històric, no tan sols pel tema que tracten, sinó per l'any en què estan fetes. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Anna Serrano. Mals temps per al català. Estrasburg avala el 25% de castellà i Niubó fixa un crític de la unitat de la llengua. A més, tenim crònica de Teresa Márquez. Mascotes més a prop dels malalts. I crònica de Clara Torrades. Hi ha eclipsis de sol gaire sovint? Aquesta és la pregunta que es formula. D'altra banda, pel que fa a l'esportiu, a l'apartat d'esports, del mateix rotatiu, el Barça venç a la pròrroga a València i ara té el factor pista. Remuntada, 112-113, en el primer partit de la final de l'ACB. Però encara hi ha més articles signats com, per exemple, el d'Aina Argueta, el preu de fer periodisme a Gaza. Anna Carreras, Snop i Enza. Martí Gironell, el savi de Fontejau. Toni Brossa, el castellà simpàtic. Maria Palau, el nou Magba. Imma Merino, un pensador en contra del racisme. I Alberto Velasco, Francesc Macià, defensor del patrimoni. A la capçalera tenim entrevista a Gerard Guix, novel·lista i dramaturg, el que declara: no faig novel·la terapèutica. Si volgués teràpia, aniria a un psicòleg. I pel que fa a les estrenes de la setmana, tenim a Aina Clotet, que estrena Viva, premiada en el recent Festival de Cannes. Debuta com a directora amb aquesta pel·lícula que ja ha escrit i protagonitzat. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar a La Vanguardia, a falta de 5 minuts per les 11 del matí. Amb aquest conflicte a Orient Mitjà. Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb Iran, en el que els Estats Units fan grans concessions sense obtindre victòries estratègiques. En fotografia de portada tenim aquesta complicitat a Versalles. El president francès Emmanuel Macron abraçant a Donald Trump i, doncs, tirant floretes al mandatari dels Estats Units amb un majestuós sopar en el Palau de Versalles. D'altra banda, el jutge investigarà també a les filles i a la secretària de Zapatero. I el nòvio d'Ayuso facturà a Quirón 4,4 milions en 3 anys. A més, Ucraïna colpeja Moscou amb el major atac des de l'inici de la guerra. I pel que fa referència al Foro de Vanguardia, tenim a José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, el que declara: la immigració representa una fortalesa des del punt de vista econòmic. Pel que fa a entrevista, tenim a Luis de la Fuente, seleccionador d'Espanya, el que declara: Lamine està per jugar 40 minuts, o els primers o els segons. I tenim també a l'especial estiu, Cultura a cel obert. Inclou les cartelleres de cinema. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periódico de Catalunya, el que ens ha de portar amb aquesta gran fotografia, on observem el rei del tercer fòrum del Mediterrani ahir a Barcelona. El rei reivindica el Mediterrani com a espai de diàleg. Felip VI elogia el Fòrum de Premsa Ibèrica, el periodisme pròxim que escolta i projecta les preocupacions ciutadanes. Però encara tenim més titulars. El jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. L'instructor rebutja ampliar la comissió rogatòria enviada als Estats Units, com va reclamar l'expresident. I pel que fa a legislatura, Sánchez s'obre a convocar eleccions si decauen els pressupostos. Pel que fa a l'acord de pau, l'Iran i els Estats Units d'Amèrica inicien avui a Suïssa les negociacions sobre el programa nuclear de Teheran. I tenim model econòmic. Viladecans atrau grans companyies i lidera els salaris de Catalunya. Deixem el Periódico de Catalunya i acabem ja amb El País, el que ens ha de portada amb el següent titular: la parella d'Ayuso ingressà 4,4 milions de Quirón entre 2021 i 2023. La facturació de la seva consultora va, doncs, créixer en els primers anys de el prometatge. D'altra banda, la UCO sospesa d'una empresa d'Amador. I el jutge imputa a les filles i a la secretària de Zapatero. L'expresident, davant del jutge, diu: no vaig parlar amb cap autoritat sobre Plus Ultra. En fotografia de portada tenim a Tomochi, ahir a Sant Pere de Riudebitlles, a Barcelona. L'Estat haurà de pagar 2,5 milions a un home condemnat per 10 violacions que no va cometre. Ara la justícia està una mica més neta, declara. Però encara tenim més titulars. Ucraïna colpeja la capital de Rússia amb una onada massiva de drons. Kiev ataca una gigantesca refineria de petroli a Moscou. D'altra banda, el Banc Central Europeu instruirà els bancs per fer front a Mythos, nou model d'intel·ligència artificial. I el 75% dels espanyols no usa preservatiu en la penetració vaginal. Per últim, marxem amb l'apartat de cultura. El suport de Junts aplana el camí a la llei del cinema. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com també d'àmbit general, edicions d'avui divendres, dia 19 de juny de 2026. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, hora a hora, amb les connexions dels serveis informatius, els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat. L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís que té Iran dilueixi les seves reserves d'urani enriquit. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que hi anirà. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya. Es donen per estabilitzats però els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats també els incendis d'Alfarràs, Arbeca i Talavera. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país, a partir del cap de setmana, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer ahir a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha advertit que la normalització completa del servei està prevista per dissabte al matí. I un home va resultar ferit ahir a la tarda a Vilafranca del Penedès després de calar-se foc al mig del carrer. L'individu, amb antecedents policials i també problemes psiquiàtrics, es va ruixar amb líquid inflamable i es va calar foc al carrer. L'individu va estar evacuat ràpidament en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
5: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
6: El Rincón del Tapeo 2. Con cada consumición, elige tu tapa. El Rincón del Tapeo 2. Ven a probar nuestras ofertas. Nos encontrarás en Avenida Barcelona 185, frente al Ayuntamiento de Cunit, al ladito de la peluquería Francis. El Rincón del Tapeo 2.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes. Almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas. Un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona. Pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa El Sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
3: Por si el tiempo me arrastra.
1: La bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits, al vostre gust. La bodegueta. Carniceria Jaguara en Cunit, a pie de carretera, que ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617-88-98-82. Carnicería Yaguara.
4: Los mejores. Sí. Marruecos, España. Sahara.
2: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
5: ¿Y qué le voy a
2: hacer? ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova. Abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka. Pizzería Naná, auténtica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos, como nuestro entrecot, entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzería Naná, en la avenida San Joan de Déu número 21 de Calafell. Teléfono de reservas al 645-47-98-56, 645-47-98-56. Pizzería Naná, tu auténtica cocina italiana napolitana, frente al mar de Calafell. Y también nos encontrarás en Barcelona, Pizzería Naná.
6: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
7: Cunit al dia.
6: Tot el que passa a Cunit. Informació.
8: Lasciatemi cantare.
2: Pizzeria La Góndola de Cubellas. Ven, y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa.
0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
7: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
2: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'esbrinar quin és l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments doncs, és impossible de passar per antena, però sí ens han facilitat la informació que la nostra línia segueix doncs, trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia en condicions normals, tot i que, en teoria, avui es van complint els horaris previstos i, doncs, pel que fa a la resta, a la R3, degut als treballs de millora, interromp el servei ferroviari entre Vic i Torelló fins al 22 de juny. Servei ferroviari entre la Garriga i Vic i entre Torelló i Ribes de Freser. Es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona a Fari Puig a Puigcerdà. A més, a l'R7, sense servei amb motiu de les hores de Montcada bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, en parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Vic a Moixons i Sant Vicenç de Calders, en parades intermitges. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i Lleida Pirineus. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. A Rodalies Girona, la RGU, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes. Entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A Rodalies Lleida, RL4, servei ferroviari entre Lleida Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. I a la R8, també a partir del dimarts, d'aquest passat dimarts, es restableix el servei de la línia R8 entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost. A causa dels treballs de millora, es manté un servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Mollet.

Hola, bon dia. El temps avui a Cunit es presenta molt estable i estiuenc, en sol i cel clar al matí, potser amb algun núvol prim, i alguns també que seran una miqueta més abundants a la tarda, amb una temperatura que serà més alta. Tant de nit com de dia, i es mourà entre els 22 graus llargs que hem tingut de mínima amb el que és el que ha estat la nit més calorosa el que portem d'any, mentre que la màxima avui tornarà a pujar i s'acostarà als 29, amb una humitat, això sí, força baixa, ben feble de vegada al matí, moderat de xaboc a la tarda, fent que la mar estigui moguda, amb marejor o fins i tot acostant-se a maró a la tarda. Demà tindrem un temps estable, amb sol, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, alguns núvols alts al migdia i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit entre 22 i 23 de mínima, i demà la màxima estarà entre 30 i 31, amb una humitat també bastant baixa, ben feble d'agregada al matí, moderat de llevant o xaloc a la tarda, i fent que la mar estigui moguda amb àrees de maró. I diumenge les temperatures pugen, es parla d'una onada de calor entre diumenge i dimecres, però es notarà molt més a l'interior del país que no pas aquí a la costa. Tot i així, tindrem temperatures de ple i rigorós estiu, amb domini del sol, amb alguns núvols baixos al matí i algun núvol prim a la tarda, amb una temperatura que es mourà entre els 23 de mínima, mentre que la màxima podria voltar els 32 arran de mar i passar els 33 a l'interior del municipi, amb una xafogó moderada, ben feble de xaloc i marejol a la mar.

0: Ja arriba a punt del programa, és el moment ja d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Bon dia!
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom, estem bé, anem fent.
0: Sí, què tal es presenta cap de setmana? Tot bé? Tenim temazo, sí. Avui o no?
1: Avui temazo, perquè és divendres,
0: sí.
1: És pre-Sant Joan, ho tenim tot.
0: Molt bé, tot. Doncs a veure, quina proposta ens fas?
1: Avui és el Dia Internacional de l'Albatros.
0: Ah.
1: Que dius, de l'Albatros, dius, un Dia Internacional d'un ocell. Sí, doncs sí. També el té.
0: Gran, Déu-n'hi-do.
1: I, com tot, sempre hi ha una cançó per al Dia Internacional.
0: Per celebrar-ho.
1: I la citarem a Aaron Chupa, amb el Ai, amb l'Albatros.
0: Molt bé, doncs amb aquest tema ens quedem. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies, que passis un molt bon cap de setmana i, si tu vols, ens tornem a escoltar dilluns, d'acord?
1: Perfecte, doncs fins dilluns, bon ventilador.
0: Igualment, petonets i abraçades. Adéu-siau, bon dia.

El 3 de maig de 1929. I amb el 9 de trèvols. Aquests han estat els números de la 11 del dia d'avui. Aquestes han sigut les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs de la 11. Informació que ens facilita des de Tarragona.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. L'estat de les platges ja és el típic i propi de ple estiu i de plena temporada. Platges en tots els serveis inclosos, tots els lavabos de platja ja estaran operatius entre les 10 i les 7 de la tarda i hem d'esperar que la situació marítima aquest cap de setmana tingui tendència a estar una miqueta més moguda. Tindrem vents de gregada del matí i moderats de xaloc a la tarda en cops de fins a força 4. Això farà que la mar estigui més moguda avui amb marejol al matí i a la tarda fins i tot amb alguna àrea de maró que pot superar el mig metre. Per demà esperem que el vent es mantingui com avui, de gregal feble al matí i moderat de llevant o xaloc a la tarda, en cops de força 4, puntualment 5, fent que la mar estigui moguda amb àrees de maró pràcticament la major part del dia. I en canvi diumenge la mar anirà a la baixa, el vent una miqueta també, i recuperarem el marejó a la mar i les banderes verdes, ja que avui a la tarda podem veure alguna de groga i demà pensem que tindrem banderes grogues a les nostres

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'esbrinar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui divendres 19 de juny de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Rovira del nostre company David Rovira, situada a l'Avinguda Barcelona 52, a escala 1, local 2 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 22 10, 977 16 22 10. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim a la farmàcia James Casals, situada al passeig marítim Sant Joan de Déu 238 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 681-04-08-27, 681-04-08-27, i segon telèfon alternatiu, el 977-16-02-55, 977-16-02-55.
1: Continguts en xarxa.
2: Il·lustres.
3: Mercè Guix va néixer a Campdevànol el 22 de maig de 1922. Va treballar en una fàbrica tèxtil de la colònia Molinou i dedicava l'estona lliure a la seva afició predilecta, el bàsquet. Amb 18 anys jugava amb la secció femenina del poble i el seu caràcter emprenedor la va empènyer a formar un equip de bàsquet i també un de futbol. A mitjans dels anys 60 ja tenia dos equips de bàsquet masculins i un de femení. Jugaven en un pati de terra fins que l'any 87 es construeix el pavelló municipal de Campdevànol, en el qual s'instal·la una placa commemorativa amb el seu nom. Núria López, exjugadora de bàsquet de Campdevànol i exalcaldessa del municipi.
4: La Mercè, en un moment en què no era gaire habitual, doncs va treballar perquè hi hagués un equip de bàsquet. Primer van començar amb dos equips, també va formar un equip de futbol i arran d'aquesta iniciativa, que això devia ser cap als anys 60, doncs finalment cap als 70 va aconseguir doncs, fins i tot federar-los. Primer jugaven en una pista de bàsquet que era el pati de l'escola i que era de sorra. Després es va construir una pista aquí al darrere, on ara hi ha el pavelló.
3: Així, la seva gran passió i afició pel jovent i el bàsquet han fet possible que a Campdevànol aquest esport hagi arribat a ser un referent a tota la demarcació i també reconegut per la Federació Catalana de Bàsquet. El 2009, el plenari de l'Ajuntament decideix, com a homenatge a la seva figura, posar el seu nom al pavelló, Mercè Guix. Ella va ser present el dia de la inauguració d'aquest equipament amb el seu nom, amb una gran festa. Pocs mesos després va morir i a Campdevànol es va decretar un dia de dol oficial. Altres actes municipals com els pastorets, els ballets tradicionals o les caramelles, entre d'altres, han portat el segell de qualitat humana que els ha proporcionat Mercè Guix.

Εφημερίδες. Y ahora sí, doncs, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a desgranar les notícies més destacades que van succeir el dia com avui, un 19 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. Comencem a l'any 1324, el que s'assigna la capitulació de Càller després del setge de Castel di Castro. La República de Pisa cedeix Cerdanya a la Corona d'Aragó. El 1707, el Borbó Felip V executa l'ordre d'incendiar la ciutat de Xàtiva, la Costera. I ja el 1987, tal dia com avui, va succeir l'atemptat d'Hipercor a Barcelona per part d'ETA. El balanç va ser de 21 morts i 40 ferits. A més, tal dia com avui, del 1984, també el Regne Unit, la BBC emet l'últim capítol dels Joves. I el 2005, un incendi forestal arrasa a prop de 900 hectàrees a la comarca del Bages. Acabant el 2014, a Espanya, on el rei Joan Carles I renuncia al tron. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 19 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
2: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
3: Jo ho vaig notar com electricitat.
1: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
2: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
4: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem.
5: ¿Qué estás haciendo?
6: Soy yo, Joel, tu hijo.
1: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
5: Pensé que tu moriries antes.
7: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
8: ¡Yeeha! Així ho està clar, marit!
9: I obert! Mm. Oh! Qui ha enverinat la dama d'honor?
10: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu!
7: Gràcies, gràcies!
11: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
12: Un altre cop l'extinció, no!
1: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
13: Bus, queda't aquí. Ja hi vaig anar.
14: No m'hi veus capaç, oi?
15: Que tens una mica en mi.
14: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
16: Oh, i tant que sí.
17: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
18: Mójate con Radio Cunit.
19: Y ahora, los tambores.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit. Radio Cunit.
22: Radio Cunit.
23: Radio Cunit.
24: Aquest estiu refresca't amb
25: Radio Cunit.
26: Radio Cunit.
27: Radio Cunit.
28: Radio Cunit.
29: Radio Cunit.
30: Radio Cunit.
31: Radio Cunit.
32: Radio Cunit.
33: Radio Cunit.
34: Radio Cunit.
35: Radio Cunit.
36: Radio Cunit.
37: Radio Cunit.
38: Radio Cunit.
39: Radio
40: Cunit.
41: Radio
40: Cunit.
41: Radio Cunit.
42: Radio Cunit.
43: Mucho bueno, Radio Cunit. 107.0. A mí me gusta mucho.
44: Radio Cunit. Okay, let's go.
45: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581. 877-643581. Y también WhatsApp. 614-965-631. 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
46: Joyería Castillo.
47: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
46: Joyería Castillo.
47: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
46: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-674561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
47: ¿De qué?
46: De ser feliz.
0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
2: Carnicería Yaguara en Cunit, a pie de carretera, te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la Avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617-88-98-82. Carnicería Yaguara. Los mejores. Sí. Marruecos,
3: España. Sahara. Pub Sam y Escalafell. Más de 50 años a tu servicio. Música pop rock de toda la vida con un ambiente que te lo vas a pasar siempre bien. Pub Sam y Escalafell. Nos encontrarás en la calle Montoriol número 32, en Calafell Playa. Ven y disfruta en Pub Sam y Escalafell.
4: Bonito.
3: Bar La Piña.
4: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
4: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
4: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
4: Se ve el mar.
3: Fideuá y paellas.
4: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
4: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
4: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
4: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
4: Qué bonito que es esta.
3: Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano al 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos. Consulta y haz una tasación. Ven a vernos en la Avenida Barcelona 177, justo delante del Ayuntamiento de Cunit. La Casa del Oro.
5: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit.
6: Hostal Restaurant La Diligencia. Des de 1515, parada i fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casolana, especialistas en calçotades d'anomenació d'origen IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la Iglesia Románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristòfol 3, Cunit.
3: I no et perdis la Revetlla de Sant Joan. Dia 23 de juny a La Diligència. Amb Rebellón, Coca, DJ i el que faci falta a La Diligència.
46: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

0: Ara sí! El ventilador!
1: I aniversaris!
0: Toma ja! Des d'aquí, doncs, com no, és el moment per repartir alegries i felicitacions a tot i a dret a tots i totes, eh? Xato, xata, segur que sigueu. El moment, doncs, com sempre, per agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on, com sempre, doncs, us oferim el que seria el nostre mega sortés de la comarca, repassant, doncs, el Sant Urà, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar, doncs, ja ho saps, eh? Truca i participa! Ja ho sabeu que podeu optar a molts i molts regals que ofereixin els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat. Anem a repassar el santoral del dia i del cap de setmana. Volem felicitar Sant Besarió, Bonifaci, Bruno, Colmaci, Diosdado, Gaudenci, Gervasi, Innocenci, Lambert, Nazari, Podraci, Remigio, Ursini, Zòsim. Moltíssimes felicitats, eh? També demà dissabte, Sant Adalbert, Anagunda, Siriac, Fiorentina, Francesc, Gemma, Innocenci, Macari, Metodi, Remilgi, Silveri i diumenge també. Volem felicitar a Sant Albano, a Polinà, a Eusebi, Innocenci, Lluís Confessor, Màrcia, Maieno, Raimundo, Ramon, Raül, Rufí, Simplici, Tecla Màrtir, Terenci i Ursini. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Clar que sí, per tots és moltíssimes felicitats i us dediquem l'himne de la Festa Major d'Estiu de Sant Cristòfol 2026 amb els mullats i els cremats. Som-hi!

0: Mullats i cremats, festa major d'estiu 2026 a Cuní.
1: Festa major ja ens espera.
0: Gran numeret amb el 286 Anna Fernández, 287 Josep Peris, 288 Peri Rey, 289 Toni Niño, 290 Juan Antonio Romero, 291 Renato García, 292 Marcel García, 293 Laura Mirall, 294 Dolores La Torre, 295 Marina García, 296 Claudia Chueca. Amb el 297 Argimino Girón, 298 María Luz Sánchez, 299 Encarna Navés, 300 Eliseu Vives, 301 José Osuna, 302 Núria Esteban, 303 Susana Cadavieco, 304 Paqui Montalbán, 305 Juan Macías, 306 Juanita Lísquez i amb el 307 Paquita Díaz.

Aquest és el himne de la Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2026. I ens arribarà Doctor Prats estrenant Energia, l'himne oficial del gran deport del Tour de França, que passarà per Cunit. I que sona d'aquesta manera.

I anem a parlar de tema musical. Aquell cas de Joan Dausà, Mamaduixa, que actuaran aquí al nostre municipi en aquesta festa major d'estiu 2026. I amb aquest tema que ens arriba titulat Papi, posa'l al disc.

El numeret, atenció amb el 305 a Juan Macías, 306 a Juanita Rizquet, 307 a Paquita Díaz, 308 a Maricarme Cortés, 309 a Javi Altamirano, 310 a Vanessa López, 311 a José Sánchez, 312 a Jordi García, 313 a Silvia Benítez i amb el 314 a Adrián Sánchez. I ara, doncs, és el moment de la nostra mega miss de la setmana, com sempre, que ens serveix, doncs, per fer la nostra mega repassada. Todos a bailar, todos a bailar. Amb el Caribe Mix de l'any 1996, ja, això ja fa 30 anys, ja, eh? I ens serveix, doncs, també per fer boca pel cap de setmana. Amb gust a rebella, ja, eh? Aprofitem per donar numeret amb el 315, Carolina Fernández, 316, Ferran Serra, amb el 317, Joel García, 318, Eduard Revert, 319, Francesc Giral, 320, Oriol Jové, amb el 321, Jorge Pérez, 322, Oriol Laudet, 323, Santi Gómez, 324, Quim Gómez, 325, Jaume Capella, 326, Carles Tolrà, 327, Albert Castillo, 328, Adrià Chamaní, 329, Sergio Palacios, amb el 330, Imma Cros, 331, Josep Macià, amb el 332, Joana Paredes, 333, Eva de la Peña, 334, Zoe Gómez, 335, Fernando Gómez, 336, Juan Pablo Rodríguez, 337, Encara Nalsilaga, 338, Juan Fernández, i amb el 339, Xavi Checa. I tanquem línies. Aquest és el meu amics de la setmana. I que, com sempre, doncs, aprofitem ja per començar a buscar el nostre bombui i començar a preparar el nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. Abans, per això, la pel·lícula fantasma. 7 minuts i seran ja les 12 del migdia amb el Caribe Mix, el mega amics de la setmana, el Cunit del dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat el passat dimecres. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen, que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que ho farà. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país a partir del cap de setmana, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveuen que s'arribin als 40 graus o fins i tot se superin. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-60 Argentona deixa un carril tallat direcció Granollers. A banda, també un altre accident a l'AP-7 a Barberà deixa també vehicles al voral sentit Tarragona i amb dos accidents provoquen retencions importants en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de coure entre el Clot i Sant Adrià del Besòs provoca retards als trens de la línia R1 que poden superar els 20 minuts. Els tècnics ja estan treballant per solucionar la incidència el més aviat possible. I la delegació del govern espanyol ha autoritzat 1.906 punts de venda de pirotècnia a Catalunya per les revetlles d'enguany, la majoria a la demarcació de Barcelona. Les casetes podran emmagatzemar fins a 50 quilos de material durant el dia i hauran de retirar-lo a dipòsits autoritzats durant la nit. I l'Hospital Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot quirúrgic monoport que opera a través d'una sola incisió. La intervenció practicada a un nen de 12 anys per extirpar-li un ronyó i un ureter permet reduir complicacions i el nou sistema facilitarà entre 250 i 300 operacions més cada any. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer ahir a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Salta y viu amb Radio Cunit.
3: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
4: Este verano Radio Cunit te acompaña.
5: En la playa también se escucha Radio Cunit.
6: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
2: De Exer Ferrui.
7: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
2: De dia i de nit.
8: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
2: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
9: Joyería Castillo.
10: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos lavados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
9: Joyería Castillo.
10: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
9: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
10: ¿De qué?
9: De ser feliz.
11: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
12: Churrería Velo.
13: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La xurreria...
12: Velo.
13: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com...
12: Velo.
13: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria...
12: Velo.
13: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria...
12: Velo.
14: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
15: Laixate-mi cantare.
11: Pizzeria La Góndola de Cubelles. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubelles. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubelles, La Góndola. Local preparado para grupos, bodas, bautizos y comuniones. Pizzería La Góndola. Nos encontrarás en la calle Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. Teléfono de reservas al 93-177-9041. También número de pedidos 93-177-9041. También tenemos página web www.pizzerialagondoladecubelles.com. Pizzerialagondoladecubelles.com. No lo dudes y disfruta de la auténtica comida italiana. La Góndola de Cubelles. Repetirás.
16: Un italiano vero.
17: Hostal Restaurante La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en calçotades d'anomenació d'origen IGP de Baix. Con rècord Guinness vigente des de 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la Iglesia Románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Doncs sí, hola, cinèfils. L'equip de Silenci Acció ja té tot preparat per tal de començar les vacances d'estiu. A partir d'ara descansarem, mentre comencem a preparar tranquil·lament el nostre retorn amb més propostes, totes amb aquest sabor que tant us agrada, el sabor del setè art, el món del cinema. Doncs bé, com a darrera pel·lícula fantasma, abans de les vacances, tenim un film franco-italià de l'any 2003, dirigit per Francis Weber, amb la participació com la parella protagonista de Jean Reno i Gérard Depardieu. La pel·lícula és la típica comèdia d'embolics i acció al servei dels dos protagonistes.
2: ¿Qué te ocurre?
3: Nada, es que... Es la primera vez que me llaman inteligente.

0: Vete si quieres, no te voy a seguir, pero si vas a matar a ese tipo, no está bien. No sé què t'he hecho, serà grave, però...
1: Bé, abans us he dit que el criminal Ruby tenia dos problemes. La policia i la màfia. Doncs no, en té un altre. Mentre és a la presó, aquest ja no parla amb ningú. No respon als interrogatoris i resta mut, tot mirant fixament la paret que té al front. Llavors el comissari de policia té una idea brillant... Assabentar-se que l'altre personatge, en Quentin, no, ha tornat bojos a diversos presos durant les últimes setmanes perquè no para de parlar, posen junts a la mateixa cel·la els dos personatges. Doncs el comissari veu això com una manera d'aconseguir que Ruby parli.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita de...
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
4: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: Por fin es viernes.
1: Doncs sí senyors, per fi divendres, per fi weekend, per fi cap de setmana, tenim ganes de marxa, tenim ganes de juerga i com no, com sempre, per culminar la jornada, el nostre mega sorteig de la setmana, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, com sempre, des de la vostra sintonia, ara també aquí en el ventilador, en el nostre magazín matinal estiuenc, al qual ho intenta refrescar tot l'ambient i com no, doncs, també donar alegries i felicitacions a Dori a dret, eh? Com sempre, un agraïment a la vostra participació amb tots aquests premis, els quals ens ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i, com no, promovent el producte quilòmetre zero. Com ha de ser, eh? Com bé dèiem, avui divendres, dia 19 de juny de 2026, comencem una nova... un nou sorteig, un nou mega sorteig també aquí en el ventilador, el qual us també us acompanyarà fins a finals de juliol. I el qual, que sí, farem, doncs, a banda d'agrair a tota la gent la participació al llarg de tota la setmana en forma de premis, doncs ara sí, sense més preàmbuls, el que farem serà remenar les boles de tots els números els quals hem anat repartint al llarg de la setmana. Aviam, doncs, quins seran els afortunats i afortunades que s'emportin tots els regals dels quals ofereixen els nostres patrocinadors. O sigui que som-hi! A veure, aquí estàs. A veure, som-hi. Vinga, va. Remenar, remenar, remenar. Remenar, remenar, remenar. Remenar, remenar, remenar. Molt bé. Vinga, doncs ara sí, és el moment. Comencem, doncs, per la Casa de l'Oro. La Casa de l'Oro, el qual ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu aquí a l'Avinguda de Barcelona 179. Campana i s'acabó. Roda la bola. Ha caigut la número... 88. Número 88, HTH, eh? 8-8 point. El bollo mini és per... a veure, aquí se'n va cap allà. És per... ahí està. Sarai Soler, Sarai, moltíssimes felicitats. Torna ara per la Clínica Dental de Cunit, al qual ens ofereix una higiene bucal... per Lluís, millor somriure, eh? Els trobareu aquí a l'Avinguda de la Font número 62, baixos. Ja hi va, roda la bola. Ui, mira, ja ha caigut el número olímpic, el 92. Ja el tenim aquí al costat, eh? Se'n va a la Clínica Dental de Cunit... Víctor, Víctor Escamilla, moltíssimes felicitats. Ara és el torn d'Alma Music, sí senyors, Alma Music, el qual ens ofereix una classe de cant, cant morno, eh? De cant, de cantar, eh? Una classe de cant o de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19 de Calafell Platja. Campana i s'acabó, ja hi va, sí senyor. Ha caigut la bola número... a veure què posa aquí, número... 139. 139. 139. A 139, eh? En 3-9 points. El bollo mini serà, serà... qui anirà cap allà, atenció, a Alma Music, és el número, és per... aquest del 139, és per... a veure, és per... Lina! Lina Zarra! Lina, muchísimas felicidades! Marxem ara amb bemol nou, el que ens ofereix una classe de guitarra, piano, baix o producció musical i que trobareu aquí, a Segunda Calafell. Aquí va, atenció, roda la bola. Ha caigut el número... 169. 169. 169, eh? 169. On 6-9 points. El bollo mini serà, serà... i el tenim aquí a la vora, i és per... Lluïsa, Lluïsa Tomar. Lluïsa, moltíssimes felicitats. Ara és el torn de Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el qual us ofereix el seu llibre Mi Montaña Russa, el que doncs, també podeu escoltar en format també secció durant la temporada del Cunit al dia, com sempre aquí a Ràdio Cunit, eh? Oh, i atenció, ahí va, sí senyor! Ha caigut la bola número... Aviam, el número és... El 180, 180, 118, eh? En 8-0 points. El de Guayomini serà. Aviam, qui anirà cap allà amb el 180, el 180, el llibre Mi Montaña Russa se l'emporta... Begoña, Begoña Casas, moltíssimes felicitats! Ara és el torn de la joieria Castillo, el qual ens ofereix un detall sorpresa i que trobareu aquí, al carrer Francesc Macià, número 31. No, i atenció, hi va, sí senyor, roda la bola. I cau la número... 196. 196, 196, eh? Ja tenim aquí la vora. Vinga, doncs, a veure qui se'n va a la joieria Castillo. Recordeu, doncs, des que saludem, doncs, a la Charo, a l'Àngel, a la Nàdia i, com no, també a tota la gent de la FEC, de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit. Ja ho sabeu, eh? Heu de comprar el nostre municipi, el nostre poble i us emportareu un rasca a veure si toca premi. Recordeu que en tots els afortunats que també, doncs, participin, el dia 15 de juliol farem el mega sorteig d'un fantàstic creuer gentilesa de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit i de Ràdio Cunit, també amb el suport de l'Ajuntament de Cunit, eh? Bé, doncs ara sí, la joieria Castillo se'n va. Auris, Auris Ramírez, moltíssimes felicitats. I seguimos per la bingo. Ara és el torn de Sami Escalafell, el qual ens ofereix dues consumicions normals no premium al carrer Montoriol número 32 de Calafell Platja. Aquí va, sí senyor. Roda la bola. Ui, mira, hi ha caigut la número 90. 19. The Nef, 0 point. El de Guayomini és per... a veure, qui se'n va cap allà. Cap a Sami Escalafell. Atenció, atenció, perquè és per... Natàlia, Natàlia Alba. Moltíssimes felicitats. Marxem a la perruqueria Harmony, el qual ens ofereix un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb secat de proteïna per a dona i que trobareu aquí al carrer Francesc Macià, número 15. Atenció, a veure qui se'n va i es posa més guapo o més guapa del que és, eh? Ha caigut la bola número... Ui, la 21, número 21, 21, eh? De un point. El de Guayomini serà... És per... Redoble. Montse Ribó. Moltíssimes felicitats i a disfrutar-ho de debò. Recorda que sintonitzes el mega sorteig de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana des d'aquí, des de la ràdio Anticrisis, Ràdio Cunit, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Doncs seguim a per més premis, com sempre, com cada divendres, vaja, doncs ja portem gairebé 10 minuts i encara tenim molts més per sortejar, eh? Ara és el torn de marxar al Doner Pita Pitane, Doner Pita Palas 2. Doncs sí, Doner Pita Palas 2 no és un hotel, no és un hotel, eh? És un kebab, i per això, doncs, com no, i ja m'arriba la faira des d'aquí, volem saludar la Sif, el Munir i companyia, doncs ens ofereix un fantàstic Doner Kebab. El Doner Pita Palas 2 el trobareu aquí al carrer Francesc Macià, número 18. O sigui que ja ho saps, eh? A per al Durum Kebab! Ahí va, atenció. I cau la bola número... Número 65. 65. 65. Ahí digo yo, mini. Espar. A ver, aquí se va a donar pita para las dos. Espar. Toni Capdevila. Moltíssimes felicitats. I ara, la Marina està morena. Ai. Ai, la Marina sí que està morena. Clar que ho està de morena, perquè està a primera línia de platja, aquí al carrer, al Passeig Marítim, al Passeig Marítim 147, local 2 de Cunit. La Marina Antiga Calona ens ofereix dos esmorzars. Ok, va, atenció. Ha caigut la bola número 45. La 45. 45, eh? 45 points. Ens separen 20 numerets. Els tenen aquí al costat, eh? Mira, se'n va la Marina. Conchi Villegas. Felicidades. Torna ara per al Bar La Pinya. Bar La Pinya, sí senyors, el Bar La Pinya, el que doncs ens ofereix dos esmorzars, el trobareu aquí al carrer Conca del Barà, número 13, davant mateix de la policia local. I va, atenció, roda la bola. Atenció, perquè se'n va a Bar La Pinya, el número 229. El 229. 229. Du nef point. Allà vol llumini. És per... A veure qui se'n va a la pinya. Atenció. Ai, que no trobem el número. Ara, on està això? A veure, qui se'n va al Bar La Pinya. Recordem que també ho podem dir en més idiomes. Ho podem dir, per exemple, en valencià, 229. Amb andorrà, 229. Amb mallorquí, 229. Amb la Pau, 229. Déu-n'hi-do, la d'idiomes que sabem i el que s'ha de fer també per guanyar temps. Bueno, en fi, aquí tenim. Emília Covilla, te vas a la pinya. ¡Felicidades! I ara és el torn de l'Olivo. L'Olivo, Restaurant Lounge, eh? Des d'aquí saludem, doncs, a la Cristina, al José, a tot el personal de l'Olivo. Sí, senyor, que bé que ens tracten. A l'Olivo, el qual ens ofereix un vermut per dues persones al carrer número 1 del Port de Segur de Calafell. I va, atenció, roda la bola. Ha caigut la número 265. La 265. 265, eh? 265 point. 256 point. Això, eh? 256, eh? Atenció, doncs, se'n va cap allà i el tenim aquí a la vora. Atenció, perquè l'Olivo se'n va... Ana Fernández, felicidades! I ara marxem a la bodegueta, sí senyor, la bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pincho del dia, de dimarts a divendres, a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predilecte, a l'adito de la diligència! Aquí va, atenció, roda la bola. Sí, senyor, ahí està. Per favor, aquí el tenim. Mira, cap i cua. El 272. El 272. 272, eh? 272 points. El igual jo mini, serà? A la bodegueta marxarà cap allà. Ai. És per... Fernando Gómez. Moltíssimes felicidades. Ara és el torn de la diligència. Sí, senyors, la diligència, el que ens ofereix dos vermuts aquí a la plaça Sant Cristòfol de Cunit. Sí, senyor, a l'adito de la botegueta. No et perdis la revetlla de Sant Joan de la diligència. Que atenció, hi va, roda la bola. Sí, senyor. A veure, aquí anirà cap allà, cap a la diligència. No et perdis la mega revetlla de Sant Joan, aquí al cor del poble, en ple rovell de l'ou. El local amb més solera, el més antic de tots, el més mític, aquí ens trobaràs. A la revetlla de Sant Joan, per un mòdic preu de 33 euros, podràs disfrutar un gran assortit de pica-pica, de plats, amb grans i fantàstics segons per poder triar, i a més també, coca de Sant Joan, revetlla, petards, música, sessió, DJ i el que faci falta. A la revetlla de Sant Joan de la Dirigència, no t'ho perdis, que no t'ho expliquin. Mira, se'n va cap allà, atenció... El número 300 era per Eliseo Vives. Eliseo, moltíssimes felicitats. Ens veiem a la diligència, a la revetlla de Sant Joan, Vinga, doncs ara és el torn de la passateria Cunit, el qual ens ofereix cues de rap i una ampolla de caldo i que trobareu aquí al carrer Empar Nadal. I ahí va, sí senyor. Atenció, atenció. I a la peixateria de Cunit se'n va el número 280. El 280. 280. 280. 280. 280. 280. El de Bollomini. Serà, serà. A veure qui marxarà cap allà. Atenció, atenció. Perquè és per... És per... Clàudia! Clàudia García, Clàudia, moltíssimes felicitats. I ara és el torn de la xurreria Velo. La xurreria Velo ens ofereix un suís. La xurreria Velo és xocolata amb nata. En xurros amb xocolata amb nata, Xurreria Velo, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria, vinga tots. Velo, ahí está, sí senyor. Demà des de la policia local. Xurreria Velo, sí senyor. Atenció, roda la bola. I cau la número... 315. La 315. 315. El 3 en 5 points. Mere Bollomini, serà, serà. A veure qui marxarà cap a la xurreria. Velo! A veure, a veure, a veure. És per... Atenció, és per... Ahí estàs! Carolina... Doncs sí, senyors, Carolina Fernández. Moltíssimes felicidades i a disfrutar-lo! I vamos para bingo, atenció, perquè recorda que sintonitzes el mega sorteig de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana des de la vostra sintonia, aquí al ventilador, com sempre, per disfrutar-ho de debò i a refrescar-se d'allò de bo, i molt millor. Clar que sí, home, doncs seguim doncs repartint encara més premis i ara és el torn de marxar amb Ananda Yoga Studio Cunit, el que ens ofereix una sessió de yoga o massatge i que trobareu aquí, al carrer Major, número 6. I va, atenció. I cau la bola, número... 110. 110. 110, En el segon punt. El Bollomini, seran, seran... Atenció, aquí marxaran cap allà. Anant de Yoga Studio. És per... Encarna! Encarna Argilaga! Moltíssimes felicitats! I marxem a la braseria hípica de Cubelles. Sí, senyor, la braseria hípica de Cubelles... El que ens ofereix un vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobareu aquí a la carretera, entre Cunit i Cubelles, a la C31. Vinga, a la braceria. Vinga, vinga, vinga. Arri Tatano, atenció, se'n va a la braceria hípica de Cubelles. El número 91. 91, 99, atenció. Se'n va cap aquí. Atenció, número 91 a l'Hípica de Cubelles és per Ana Fernández. Moltíssimes felicitats! Marxem ara a la carnisseria Jaguara, a la carnisseria Jaguara, que ens ofereix mig quilo de carn picada i que trobareu aquí a l'Avinguda de Barcelona 185. Aquí va, roda la bola. Ja ha caigut la bola número 158, 158, 158. Anem a buscar el número, a veure si el trobem, de la carnisseria Jaguara. Aviam qui se'n va cap allà, amb el 158, és per... a veure, és per... Ahí estàs! Gemma, Gemma García. Gemma, moltíssimes felicitats! I ara és el torn del popopollo. Popopollo a la brasa al sol. Sí, senyor, el popopollo ens ofereix un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. I va, atenció, roda la bola. I cau el número, 112. 112. 112. On deep one. El bollo mini se'n va, cap al pollo a la brasa al sol. A veure qui serà l'afortunat o afortunada que s'emporta el pollastre. Atenció, és per... Joana! Joana Paredes! Joana, moltíssimes felicitats! I vamos para bingo. Vinga, és el torn de la Cova del Gorka. Sí, senyors, la Cova del Gorka, el que ens ofereix un vermut per dues persones i que trobareu aquí, al carrer Miguel Utrillo, número 4. I ahí va, sí, senyor. I cau el número... 144. El 144. 144. En 4 points. El Gollo Mini, seran. A veure qui marxarà a la Cova del Gorka. Atenció, atenció, perquè se'n va cap allà... Josep, Josep Macià, moltíssima felicitat. I seguim, doncs, ara amb el local social al Castell, el qual ens ofereix un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la noia. Que va, sí, senyor. I cau la bola número 200. La 200. 200, eh? 200 points. El de Bollo Mini serà. El local social al Castell se n'anirà. Com veiem, el número 200, el 200. És per... Atenció, atenció. És per... Ahí estàs. Eva, Eva de la Peña. Felicidades. Bé, doncs ara és el torn del bar Casa Carminya Travesses de Castanyeira. Sí, senyors, el bar Casa Carminya, situat aquí al passeig marítim número 5, el que pots disfrutar de diversos menús, plats combinats, entrepans, tapes, pots veure les motos, el futbol i el que faci falta. El bar Casa Carminya de Castanyeira ens ofereix un menú per dues persones de dimarts a divendres. I va, atenció, roda la bola. I ha caigut la número... 290. La 290. 219, eh? 9-0 points. El guanyo mini serà. veure qui marxarà cap allà, cap al Casa Carminya, amb el 290, 290, és per... a veure, és per... Aitor! Aitor Escardó! Moltíssimes felicitats i a disfrutar-ho de debò! Ara marxem a la pizzeria. La pizzeria Nanà es troba al carrer Josep Estivill número 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. Pizzeria Nanà. La pizzeria Nanà ens ofereix una pizza per dues persones. Okay, va, atenció, roda la bola, sí senyor. I cau, a veure, és el 31, 31, 31, 3 and pang. Aviam, qui se'n va cap allà, això és la segona fulla, ja no, la primera fulla és, a veure, ara no ho sé segur, on està això, que no ho hem perdut ara això, a veure, qui se'n va cap allà, aquí el tenim, atenció. Gerard Cortés, moltíssimes felicitats, sí senyor. I bon profit, eh? Marxem ara a la cafeteria Panaderia Núria, al carrer Víctor Català, número 4 de Comaruga, que ens ofereix un esmorzar per dues persones. I atenció, roda la bola. I cau la número 2. Ui, la número 2. Chu. D. A veure qui se'n va cap allà, eh? Due. Cafeteria, panaderia, Núria. El número 2, primera fulla. Àfrica. Àfrica Sant Martín. Moltíssimes felicidades. I al costat mateix tenim la penya bètica de Comarruga, sí senyors, al mateix carrer Víctor Català, número 4, el que ens ofereix un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. I va, roda la bola. I cau la número... 73. 73, eh? 73. A veure qui se'n va cap allà. Cap a la penya bètica de Comaruga. Mucho Betty, man que pierda. Ahí está, atenció, se'n va cap allà. Encarna Argilaga. A disfrutarlo. Vale. Mamma mia! I ara és el torno de la pizzeria La Góndola de Cubelles. Mamma mia, la pizzeria La Góndola de Cubelles, el que ens ofereix, atenció, un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Cubelles. Com me piace la pizza, mamma mia! Andiamo! No, atenció, roda la bola. Allora... Il numero della pizzeria La Góndola è il 227 227 227 227 eh? Sarà? A veure chi va sarà cap allà. Cap a la pizzeria La Góndola. Ai, com mi piace la pizza, mamma mia. La pizzeria La Góndola de Cubella. Ahí está. Cap a la pizzeria La Góndola, Lina Zarra. Lina, muchísimas felicidades. I ara marxem al saborea, ven a saborea, ole, saborea, ven a saborea, ai, el saborea ens ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. Ahí está, atenció, roda la bola. Caigut la número 246. La 246, 246, ¿eh? 2, 4, 6, points. El Evo y Mini, ¿será, será? Espar... Paquita, Paquita Díaz, muchísimas felicidades. Y vamos para bingo, seguimos con nuestra mega sorteo de premios de la comarca, l'únic limitable, el que s'està més de mitja hora repartint premios cada semana, como siempre, desde la vostra sintonía, aquí al ventilador, a Radio Cunit, desde la Radio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, clar que sí, home. Ara és el torn del popopolla, popopolla, popopolla, ens hem tornat bojos, popopolla, popopolla, el popopolla loco, ai, ai, ai, el pollo loco, Déu-n'hi-do, que ens ofereix, atenció, ens tornem bojos perquè tirem la casa per la finestra, ens ofereix un fantàstic lot consistent en pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. Déu-n'hi-do, el pollo loco. A més, també pots disfrutar d'una consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda al mateix local, el popopollo, popopollo, el pollo loco, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2, el popopollo loco. Oh, atenció, ahí está, roda la bola, sí senyor. A veure, qui va cap allà. Ha caigut la bola, la bola, la bola, la bola. 267. La 267. 267. Allà en qui se'n va, el popopollo, el popopollo, el pollo loco, el pollo loco. Com sempre, doncs... A veure, si podem trobar el numeret que de moment no trobem, el pollo loco. Ai, ai, ai. A veure, on estàs, on estàs? On estàs, on estàs? Mira, mira com sona allà el gall. Ai, ai. El popopollo loco, Dolores Luque. Moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo. I ara marxem de Fiestuki, Fiestuki, a la discoteca Low, discoteca Low de Segur de Calafell, a l'Avinguda Catalunya número 3, ens ofereix una invitació en consumició per dues persones. No et perdis les sessions amb Sound DJs Quina Batra Zero. Atenció, hi va, roda la bola. I atenció a veure què se'n va a la discoteca Low, el número 309, el 309, 309, el 309, ahí le voy yo, mini, serà, serà, marxarà cap allà, atenció, és per Javi, Javi Altamirano, felicidades y a disfrutarlo. Seguim, doncs, per més premis a les del torn de la Giralda de l'Arbós, eh? Sí, senyors, la Giralda de l'Arbós, el que ens ofereix una invitació per dues persones i que trobareu aquí a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. Aquí va, atenció, roda la bola, sí, senyor. Ja ha caigut la número... 213, la 213, 213, 2, 3, com sí, com sa, eh? A veure qui se n'anirà cap allà, eh? I és per... A veure, és per... Francesc, Francesc Navarrete, moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo. I ara és el torn de la pel·lícula fantasma de la setmana. La última pel·lícula fantasma de la setmana d'aquesta temporada, el que ens ofereix, com sempre, el nostre company Jordi Miró, el Jordi Mauri. I, doncs, des d'aquí el saludem i li desitgem que passin unes molt bones vacances d'estiu i que, si Déu vol, el tornem a recuperar al setembre, doncs, a la següent temporada, ja de camí dels 20 anys a Ràdio Cunit, eh? Doncs bé, la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana, adivineu quina era? Sí? No? Ho sabeu o no? Ai, ai, ai, atenció, la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana era... Ai, mira, ara no trobem el títol, Que te calles, home, que te calles. Aquí està, doncs, bueno, no, és que es diu així, que te calles. Que te calles, es diu. Molt bé, doncs, i quan ens han encertat? Doncs aquesta vegada poquets, eh? A veure, anem a buscar, ui, anem a buscar la llista, que ara l'hem perduda, i canviem el bombo, també, de les boles, doncs, perquè, a veure, aquí ha encertat la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana. Ai, que hem perdut els papers. Ara els hem perdut. Ai, ai, ai. Això és el directe, eh? Mira, aquí el tenim. Atenció, eh? Molt bé. A veure, amb el número 1, Josep Macià. Amb el 2, Joana Paredes. Amb el 3, tenim el que seria... No, perdó, amb el 2, el Toni Capdevila. Amb el 3, Josep Macià. Amb el 4, la Sílvia Capdevila. I, sí, em sembla que ja està. Bé, doncs, una d'aquestes persones s'endurà, doncs, aquest fantàstic lot de regals que passarem a repassar en continuació. Abans que res, el que sí farem serà, ara que ja tenim el bombo ja preparat, doncs, remenar les boles. Som-hi! A veure... Ramena, ramena nena, ramena, ramena nena, ramena, ramena nena, ai, dariaro, dariaro, dariaro. Mira, molt bé, ja ho tenim aquí, clar, que en sonen menys perquè hi ha menys boles aquí. A veure, molt bé, atenció, eh? La bola que caigui s'endurà un fantàstic lot de regals consistents en una consumició amb estava gratuïta a cortesia del Racó Dolç de Cunit, situada al carrer Costa Durada número 17. Recorda, eh? Una beguda refresc i tapa de dilluns a divendres en ple Parc Central de Cunit. Sí, senyor. A més, el Rincón del Tapeo 2 ens ofereix un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda de Barcelona 177. Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I l'Hotel Àdia, també un fantàstic mega menú per dues persones aquí, a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Saúl de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzar el Pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya, a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. No. Atenció, roda la bola. I cau la número 2. El número 2. Atenció, a veure qui s'emporta el lot de regals de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. Si ha caigut el número 2, és per... Toni, Toni Capdevila, moltíssimes felicitats i t'emportes el lot de regals de la pel·lícula Fantasma, última d'aquesta temporada. Moltes felicitats. Com també ens volem felicitar tota la resta de gent a la que doncs ja ha tocat premi al llarg de tota aquesta setmana. Recordeu que la vinent més i millor des del ventilador, com sempre, des dels controls tècnics i locució, un servidor, Jaume Sens, el qual doncs us saluda, us felicita i us dona gràcies també per la vostra participació i que sabeu que la setmana que ve més i millor, com sempre ho diem, eh? Bé, doncs ara sí, recordem que tots els afortunats i afortunades ja podeu doncs venir aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de migdia, doncs a recollir els vostres tiquets, els quals són personal intransferibles i que caduquen al cap de 15 dies, eh? I dit això, ara sí, és moment d'aturar el nostre conitejador. Oi! I passar a passar els guanyadors d'aquesta setmana. Els guanyadors del primer sorteig del ventilador d'aquesta temporada d'estiu, avui divendres 19 de juny de 2026, són... A la Casa de l'Oro se'n va Sarai Soler. A la Clínica Dental de Cunit, Víctor Escamilla. A Alma Music, Lina Farra. A Bemol Nou, Lluïsa Tomar. El llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, Begoña Casas. A la Joyería Castillo, Auris Ramírez. A Samis, Natalia Alba. A la Peruquería Harmony, Montse Ribó. A Don Arpita Palas 2, Toni Capdevila. A la Marina, Conchi Villegas. Al Bar La Piña, Emilia Covilla. A El Olivo, Restaurant Lounge, Ana Fernández. A la Bodegueta, Fernando Gómez. A la Dirigencia, Eliseu Vives. A la Peixateria Cunit, Claudia García. A la Churrería Velo, Carolina Fernández. A Nanda Yoga Estudio Cunit, Encarna Arcilaga. A la Braseria i Pica de Cubelles, tenim Ana Fernández. a la carnisseria Jaguara, Gemma García, a Pollos a la Brasa al Sol, Joana Paredes, a la Cova del Gorka, Josep Macià, al local social al Castell, Eva de la Penya, al Casa Carminya, Aitor Escardó, a la pizzeria Nanà, Gerard Cortés, a la cafeteria Panaderia Núria, Àfrica Sant Martín, a la Penya Bètica de Comarruga, Encarna Argilaga, a la pizzeria La Góndola, Lina Zarra, al Saborea, Paquita Díaz, al Pollo Loco, Dolores Luque, a la discoteca Low, Javi Altamirano, y a la Giralda de Barbós, Francesc Navarrete. A los dragados de la película Fantasma de esta semana, se'n va al Racó Dolç, al Rincón del Tapeo 2, a Dinàmica Club Atletisme de Vilanova, a l'Hotel Àdia i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Toni Capdevila. Doncs moltíssimes felicitats i que sapigueu, doncs, de tots i totes, doncs, que ja podeu venir aquí a buscar els vostres tiquets al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia. Recordeu que els vals són personal intransferibles i que caduquen al cap de 15 dies. I dit això, ara sí, doncs és moment de donar les gràcies a tots i totes per la vostra participació, que la setmana que ve més i millor. Moltíssimes felicitats a tots els afortunats i, com no, doncs, també recordeu que encara tenim molta programació per oferir. Ara no ens deixeu, perquè us deixarem, si Déu vol, amb el que seria, doncs, els continguts que tenim preparats, com per exemple les estrenes d'aquesta setmana i moltes coses més a les quals podreu disfrutar en aquesta programació d'estiu d'aquí de Ràdio Cunit, el qual, si Déu vol, tornarem a estar aquí amb tots vosaltres el dilluns vinent en directe a partir de les 10 del matí. O sigui que passeu un molt bon cap de setmana, que no canvieu de dial, que tenim molta cosa per oferir-vos, i des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Ascens, al qual us desitja que passeu un molt bon cap de setmana i, a més, en companyia i en sintonia de Ràdio Cunit. Patonatge, abraçades i que vagi de gust. Siau!

0: Vols saber quines pel·lis pots anar a veure? Doncs el lloro. Aquestes són les estrenes de la setmana.
1: Aloro, aloro, que no estamos tan mal, que estem molt bé,
2: Aloro, aloro, que estamos muy bien, i havia promès que quan arribés el darrer programa abans de vacances faria una petita relació, per deixar veure aquells seguidors d'aquest esport tan magnífic que és el futbol, deixar veure quins són els èxits i els fracassos d'altres. Però no ho faig, apa. M'esperaré quan tornem de vacances, Jaume.
1: Vaja. Bueno, bueno.
2: Ja, hi ha hagut equips que han pujat de categoria, cosa que felicito.
1: Molt bé.
2: Hi ha hagut equips que han intentat pujar de categoria i per poquet no han pogut.
1: Però bueno, però hi haurà equips que tornen a retrobar-se.
2: Exacte.
1: Aquí i a compartir ballades màgiques,
2: Sí, bé, abraçats com a germans, sí. Bé, no, va, ja en parlarem la temporada que ve. Bueno, després de vacances. Vinga, va, anem a parlar d'estrenes, Jaume. Mira, aquesta setmana no tenim cap de sustit o... Oh, quina pena, tu.
1: Vaja.
2: Però bé, atenció, torna el rei Midas del cinema, Steven Spielberg, el qual ens porta una pel·lícula, vaja, d'aquelles típiques seves. La pel·lícula nord-americana, evidentment, es titula El dia de la revelació, tal com he dit abans, dirigida per Steven Spielberg i amb música del seu gran amic John Williams. És una pel·lícula d'extraterrestres, vaja. Per fi, després de molt de temps, tornem a tenir una història del rei Midas de Hollywood. Jo diria que és com una mena de la continuació de la famosa Encuentros en la tercera fase. No ben bé continuació, però vaja, jo diria que està molt relacionat al tema de la història. A veure,

0: universe.
1: ¿Qué has robado?
2: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
3: This is a story about us. All of us.
1: Buenos días, Kansas City.
3: Up against the most extraordinary event in human history.
4: ¿Qué me está pasando? Tengo miedo, estoy muerta de miedo.
5: No tienes por qué. Tienes a alguien más.
4: Daniel Kellner.
6: ¿Quién es?
4: No vuelvas a la casa. Te han encontrado. No sé quién eres, pero te van a matar.
5: La humanidad no podría aceptar lo que sabemos. Tenemos que detenerlo como sea.
7: ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo?
8: 79 años de mentiras y ocultación tienen que acabar.
9: Interrumpimos la programación.
3: When Disclosure Day actually happens, we're going to have to accept.
10: Estàs interrompint també el tràiler.
11: Exacte. No, i a veure, aquest que parla en anglès en aquest tràiler és el mateix Steven Spielberg que explica el perquè d'aquesta pel·lícula, no?
10: Ah, molt bé.
11: Bé, doncs el Dia de la Revelació, pel·lícula de Spielberg, que podreu veure ja als cinemes. Vinga, tenim una altra. En aquest cas és canadenca, la pel·lícula. Es titula Un talento único. És un thriller, atracaments, tracta el tema de la discapacitat auditiva. A veure, trobem un jove afinador de pianos que pateix hiperacúsia. Hiperacúsia, correcte. Un defecte que li provoca percebre els sons a un volum exageradament alt. Un bon dia, però, el jove descobreix que aquest defecte el pot aplicar per obrir caixes fortes. Clar, només que acosti l'orelleta a la caixa forta i doni voltes a la rodeta, cric-cric-cric-cric-cric, sent perfectament, quina és la manera d'obrir aquesta caixa. El problema és que quan ho posa en pràctica es veurà involucrat en el perillós món del crim. Clar, quan s'assabenten els malos de la pel·lícula que pot obrir caixes tranquil·lament, l'agafen. Un talento único. Escoltem el tràiler, Jaume.
10: Molt bé.
12: Sí, senyora?
13: El váter pierde agua. Les daré $100 más.
14: ¿Qué dice?
12: Que si le arreglamos el váter.
14: Somos afinadores, arreglamos pianos.
13: 200.
14: 500 y hablamos. Harry Horowitz, afinador y reparador. Este es Nicky, mi aprendiz. Tiene un problema de oído, pero es un virtuoso.
15: Un virtuoso, ¿eh?
14: Igual tú le inspiras.
12: Vale, gracias, Harry.
15: Cierra los ojos, ¿qué es esto?
12: Do, fa sostenido, mi séptima bemol novena. Fa sostenido, sol, la sostenido, si sobre re sostenido.
15: ¿Nunca te los quitas?
12: No. Tengo hiperacusia, una alergia a los ruidos fuertes. ¿Hola? ¿Cuánto tiempo os queda? Hacéis mucho ruido.
5: Lo que haga falta, a menos que nos abras la caja fuerte. Bueno. Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
12: Harry Horowitz.
15: El saldo pendiente en esta cuenta es de $36,000.
16: ¿De dónde vas a sacar tanto dinero?
12: Me las apañaré.
10: Bueno, doncs que s'apanyi, eh?
11: I tant. Bé, Jaume, ara passem a una pel·lícula alemanya.
10: Molt bé.
11: Sí, és una comèdia... És, atenció, històrica, la pel·lícula, ambientada als anys 90. Es titula Este Oeste. Som a l'estiu del 1990. Moment històric de la reunificació alemanya després de la caiguda del mur de Berlín. Un bon dia, una família troba en un magatzem abandonat milions de marcs de l'Alemanya de l'Est. Una moneda, això sí, que està a punt de perdre tot el seu valor. Aquí comença una cursa contra el rellotge. La família, aprofitant diferents buits legals, intentarà treure profit d'aquests diners, d'aquests milions de marcs de l'Alemanya de l'Est. És una comèdia, però, atenció, la història està basada en un fet real. Escoltem el tràiler, Jaume.
16: ¿Creéis que me vista de negro?
17: ¿Y eso que planeáis es legal?
18: ¿Qué es legal y qué es ilegal hoy en día? Depende de cómo se mire.
19: Esta es desde ayer nuestra antigua moneda.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
1: 107.0
2: FM. FM. FM.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 19 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Amb motiu dels treballs d'asfaltatge a l'Avinguda Tarragona, tram comprès entre els carrers de les Sorres i carrer de l'Estació, des del passat dia 17 i fins avui restarà tancat el trànsit rodat. Aquest cap de setmana es podrà circular per un carril del tram afectat. Així mateix, els treballs d'asfaltatge i senyalització horitzontal finalitzaran el dia 23 de juny. Els veïns afectats amb gual a la zona afectada es poden dirigir al mòdul de l'empresa concessionària del servei de la zona taronja al passeig marítim amb carrer Estació per tal de donar alta a les seves matrícules i poder aparcar els dies esmentats. D'altra banda, també Cunit vol agrair a totes les veïnes i veïns que fan possible el porta-a-porta i els contenidors intel·ligents tal com estan pensats per utilitzar-los, el que sabem que els canvis costen i que cal adaptar rutines i aprendre maneres noves de fer les coses. Però també sabem que hi ha compromís on els resultats són evidents. Gràcies, doncs, per cuidar el poble i per fer-ho possible dia rere dia. Però encara tenim més notícies. L'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit renoven el conveni de col·laboració per la dinamització comercial del nostre municipi. L'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a la FEC, han reeditat el conveni de col·laboració amb una dotació econòmica de 10.000 euros perquè l'entitat desplegui campanyes de dinamització comercial durant l'any 2026 que responguin als objectius d'interès públic i en favor de les petites i mitjanes empreses del municipi. El conveni pretén posar en valor el treball conjunt per la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. El conveni pretén posar en valor el treball conjunt per la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. La renovació del conveni és una oportunitat per enfortir les relacions de les dues entitats i treballar plegats pel desenvolupament econòmic local. La regidoria de Comerç i Consum, Beatriz Luque, considera que hem de continuar treballant per ajudar el petit comerç de proximitat, la signatura a la qual d'aquest conveni és una oportunitat per anar consolidant les relacions amb les associacions de comerciants i empresaris de Cunit i treballar conjuntament pel comerç local. L'acte de signatura ha comptat amb la presència de l'alcalde, Jaume Casanyes, la regidora de Comerç, Beatriz Luque, i per part de la FEC, a la nova junta directiva encapçalada per la presidenta Rosario Gómez Raya. I l'Ajuntament de Cunit, a través de Ràdio Cunit, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei Enacast Insight, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permetrà processar els continguts d'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generant-ne resums i afegir-hi metadades, facilitant-ne la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de cerca. La nova eina permetrà la transcripció automàtica de fins a 5 hores diàries de programació convertits en els continguts sonors en textos accessibles i consultables. Aquesta funcionalitat millorarà especialment l'accés a la informació per a les persones sordes o amb dificultats auditives. A més, el sistema generarà automàticament resums dels programes, paraules claus i descriptors que facilitaran la cerca de continguts específics. També serà capaç d'identificar moments destacats dins dels programes, com entrevistes, introduccions o conclusions, creant marcadors que permetran accedir directament al minut exacte de l'àudio. Una altra de les funcionalitats destacades serà la generació automàtica de notícies a partir de les transcripcions dels podcasts. El sistema crearà esborranys adaptats a l'estil editorial de l'emissora que seran revisats i validats pels professionals de Ràdio Cunit abans de la seva publicació. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest projecte representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. El responsable municipal ha subratllat també que la intel·ligència artificial ens permetrà fer els continguts de Ràdio Cunit més accessibles, fàcils de trobar i útils per tots els veïns i veïnes, sense renunciar en cap moment al criteri periodístic i a la supervisió humana. La integració d'Enacast Insights al web de l'emissora permetrà, a més, optimitzar els posicionaments dels continguts dels cercadors, augmentant-ne la visibilitat i facilitar la seva distribució a través d'altres plataformes i serveis digitals. I un grup de dones participants del programa d'inclusió social impulsat-se des del Servei de Mediació Comunitària de la Regidoria de Convivència de l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de l'associació AFAARA, van realitzar una jornada de visita a Barcelona el passat 3 de juny com a activitat de tancament del curs d'aprenentatge de llengua i de l'espai de suport que han dut a terme durant aquest any. La jornada va servir per posar en valor el recorregut fet per les participants dones de diversos orígens que han treballat durant el curs de l'aprenentatge de la llengua, el coneixement dels recursos del territori i la seva participació activa en la vida comunitària. Algunes d'elles han iniciat estudis superiors o processos d'inserció laboral, fet que evidencia l'impacte positiu d'aquests programes també d'acompanyament. Durant la visita van conèixer diferents iniciatives socials i culturals de referència de la ciutat. El programa va incloure una ruta guiada pel barri del Raval, una visita al projecte social Mescladís, una trobada a l'Ajuntament de Barcelona.
4: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
1: 107.0
2: FM.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui divendres, dia 19 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Amb motiu dels treballs d'asfaltatge a l'Avinguda de Tarragona, tram comprès entre els carrers de les Sorres i carrer de l'Estació, des del passat dia 17 i fins avui restarà tancat el trànsit rodat. Aquest cap de setmana es podrà circular per un carril del tram afectat. Així mateix, els treballs d'asfaltatge i senyalització horitzontal finalitzaran el dia 23 de juny. Els veïns afectats amb gual a la zona afectada es poden dirigir al mòdul de l'empresa concessionària del servei de la zona taronja al passeig marítim amb carrer Estació per tal de donar alta a les seves matrícules i poder aparcar els dies esmentats. D'altra banda, també Cunit vol agrair doncs, a totes les veïnes i veïns que fan possible el porta a porta i els contenidors intel·ligents tal com estan pensats per utilitzar-los, el que sabem que els canvis costen i que cal adaptar rutines i aprendre maneres noves de fer les coses. Però també sabem que hi ha compromís on els resultats són evidents. Gràcies doncs, per cuidar el poble i per fer-ho possible dia rere dia. Encara tenim més notícies. L'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit renoven el conveni de col·laboració per la dinamització comercial del nostre municipi. L'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a l'AFEC, han reeditat el conveni de col·laboració amb una dotació econòmica de 10.000 euros perquè l'entitat desplegui campanyes de dinamització comercial durant l'any 2026 que responguin als objectius d'interès públic i en favor de les petites i mitjanes empreses del municipi. El conveni pretén posar en valor el treball conjunt per la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. El conveni pretén posar en valor el treball conjunt per la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. La renovació del conveni és una oportunitat per enfortir les relacions de les dues entitats i treballar plegats pel desenvolupament econòmic local. La regidoria de Comerç i Consum, Beatriz Luque, considera que hem de continuar treballant per ajudar el petit comerç de proximitat. La signatura a la qual d'aquest conveni és una oportunitat per anar consolidant les relacions amb les associacions de comerciants i empresaris de Cunit i treballar conjuntament pel comerç local. L'acte de signatura ha comptat amb la presència de l'alcalde, Jaume Casanyes, la regidora de Comerç, Beatriz Luque, i per part de la FEC, a la nova junta directiva encapçalada per la presidenta Rosario Gómez Raya. I l'Ajuntament de Cunit, a través de Ràdio Cunit, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei Enacast Insights, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permetrà processar els continguts d'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generant-ne resums i afegir-hi metadades, facilitant-ne la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de cerca. La nova eina permetrà la transcripció automàtica de fins a 5 hores diàries de programació convertits en els continguts sonors en textos accessibles i consultables. Aquesta funcionalitat millorarà especialment l'accés a la informació per a les persones sordes o amb dificultats auditives. A més, el sistema generarà automàticament resums dels programes, paraules claus i descriptors que facilitaran la cerca de continguts específics. També serà capaç d'identificar moments destacats dins dels programes, com entrevistes, introduccions o conclusions, creant marcadors que permetran accedir directament al minut exacte de l'àudio. Una altra de les funcionalitats destacades serà la generació automàtica de notícies a partir de les transcripcions dels podcasts. El sistema crearà esborranys adaptats a l'estil editorial de l'emissora, que seran revisats i validats pels professionals de Ràdio Cunit abans de la seva publicació. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest projecte representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. El responsable municipal ha subratllat també que la intel·ligència artificial ens permetrà fer els continguts de Ràdio Cunit més accessibles, fàcils de trobar i útils per tots els veïns i veïnes, sense renunciar en cap moment al criteri periodístic i a la supervisió humana. La integració d'Enacast Insights al web de l'emissora permetrà, a més, optimitzar els posicionaments dels continguts als cercadors, augmentant-ne la visibilitat i facilitar la seva distribució a través d'altres plataformes i serveis digitals. I un grup de dones participants del programa d'inclusió social impulsats des del Servei de Mediació Comunitària de la Regidoria de Convivència de l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de l'associació Azahara, van realitzar una jornada de visita a Barcelona el passat 3 de juny com a activitat de tancament del curs d'aprenentatge de llengua i de l'espai de suport que han dut a terme durant aquest any. La jornada va servir per posar en valor el recorregut fet per les participants dones de diversos orígens que han treballat durant el curs de l'aprenentatge de la llengua, el coneixement dels recursos del territori i la seva participació activa en la vida comunitària. Algunes d'elles han iniciat estudis superiors o processos d'inserció laboral, fet que evidencia l'impacte positiu d'aquests programes també d'acompanyament. Durant la visita van conèixer diferents iniciatives socials i culturals de referència de la ciutat. El programa va incloure una ruta guiada pel barri del Raval, una visita al projecte social Mescladís, una trobada a l'Ajuntament de Barcelona per conèixer experiències de participació ciutadana i, finalment, l'assistència a una activitat del Congrés Migracions a l'Ateneu Barcelonès. Aquesta sortida representa el tancament simbòlic d'un curs que forma part del programa per la convivència de Cunit, una iniciativa municipal consolidada que promou la inclusió, la convivència i l'arrelament al municipi. Al llarg de l'any, el projecte ha combinat l'aprenentatge de la llengua amb coneixements d'entorn i accés a recursos socials, fomentant també la creació de vincles personals i comunitaris entre els participants. El programa continua creixent any rere any i es consolida com una eina clau d'acompanyament a dones en processos d'integració social i formativa, amb resultats visibles en àmbits com l'educació, l'ocupabilitat, la participació ciutadana, on el regidor de Convivència, José Manuel Cavada, va acompanyar el grup durant tota la jornada. I ahir va finalitzar aquesta activitat que ha estat impulsada per la Regidoria d'Igualtat i Dona de l'Ajuntament de Cunit amb l'objectiu de proporcionar eines pràctiques que permetin augmentar l'autonomia, la confiança i la seguretat dels participants en el manteniment bàsic de la llar. Cloenda del programa Taller de Formació Bàsica en Reparacions de la Llar per Dones al Centre Cívic als Jardins de Cunit. La formació impartida per la gestora de gremis del Baix Penedès ha estat un èxit i les dones participants han destacat que ara són més autònomes quan necessitin doncs fer alguna petita reparació a casa seva i que han perdut la por a agafar un trepant. Doncs, per exemple, durant la formació han treballat coneixements relacionats amb connexions d'aigua, electricitat, gas, papeleria, fusteria i pintura. A la sessió de cloenda hi van participar i assistir el president de la gestora de gremis del Baix Penedès, Antoni Gaia, i la regidora d'Igualtat Dona, Inés García, que van destacar la importància d'impulsar iniciatives formatives orientades a fomentar l'autonomia personal i la inclusió social i la voluntat de dur a terme més activitats com aquesta. Paral·lelament, també ahir es va fer cloenda de la temporada del casal municipal de la gent gran de Cunit, amb una gran assistència i gran èxit, al qual doncs van poder degustar i també disfrutar d'una mostra dels diversos tallers que van realitzant al llarg de tot el curs i que en aquest festival de fi de curs van poder disfrutar. Amb parlaments del nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Casanyes, i també de la nostra regidora de gent gran, Inés García, com també d'altres regidors, els quals hi van estar presents en aquest acte de cloenda d'aquesta temporada 2025-2026, el qual el fi de festa el va posar el duet Alma. Amb gran èxit de participació i amb un gran berenar, el qual des d'aquí felicitem a tot l'equip del Casal Municipal de la Gent Gran de Cunit, i el qual, doncs, emprenen amb força la temporada vinent, que començarà, si Déu vol, a partir del mes de setembre, al qual heu d'estar atents a les nostres xarxes socials per doncs, poder doncs, esbrinar ja les inscripcions dels propers tallers que realitzaran la temporada 2026-2027. I Cunit dona també el tret de sortida a les activitats d'estiu a la platja. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició del programa d'activitats d'estiu a la platja, una proposta gratuïta pensada per fomentar l'esport, els hàbits saludables i la dinamització del litoral durant el mes de juliol i també d'agost. De l'1 de juliol al 27 d'agost, les platges del municipi acolliran sessions dirigides de ball, ioga i cross-training en diferents espais de Cunit, obertes a tota la ciutadania i sense necessitat d'inscripció prèvia. El programa Ball a la platja es desenvoluparà de dilluns a dijous a les 7 del vespre. Recordeu, dilluns a la platja de Cantoni, dimarts a la platja de Valparaíso, dimecres a la platja de Cunit Centre i dijous a la platja Cunidor. Paral·lelament, les sessions de ioga a la platja tindran lloc a les 8 de vespre i també de dilluns a dijous. Recordeu, dilluns a la platja Diagonal, el dimarts a la platja Cunit d'Or, el dimecres a la platja de les Planes i el dijous a la platja de Cunit Centre. Aquest estiu torna el monitoratge de cross-training, una activitat dirigida que realitzarà els dimarts i dijous a les 8 de vespre a la plaça de Turisme. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció d'un estil de vida saludable, la pràctica esportiva a l'aire lliure i la dinamització dels espais de platja com a punts de trobada i convivència durant la temporada d'estiu. Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom. I l'Ajuntament de Cunit vol recordar a la ciutadania la normativa vigent sobre l'ús dels vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics, monocicles i altres vehicles similars. L'objectiu és promoure un ús responsable d'aquests vehicles i garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública. Entre les principals obligacions dels usuaris d'aquests vehicles de mobilitat personal es recorda la necessitat de respectar en tot moment la senyalització i les normes de trànsit, circulant amb prudència i adaptant la velocitat a les condicions de la via. També és obligatori utilitzar casc per millorar la seguretat personal, portant llums i elements reflectors en horari nocturn o amb baixa visibilitat, i senyalitzar doncs, adequadament qualsevol maniobra abans de realitzar un canvi de direcció. Pel que fa a les prohibicions, no es permet portar acompanyant, circulant doncs, per voreres o zones exclusivament per vianants, ni utilitzar auriculars o dispositius mòbils durant la conducció. Tampoc es pot superar la velocitat màxima de 25 km/h, ni circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues. En aquest sentit, la taxa màxima d'alcoholèmia permesa és de 0,25 mg per litre d'aire expirat i pels menors d'edat és de 0,0. Així mateix, queda prohibit circular per travesseres, vies interurbanes, túnels urbans, autopistes i autovies, encara que aquestes travessin nuclis urbans. D'altra banda, d'acord amb la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, els vehicles de mobilitat personal hauran d'estar inscrits al Registre Nacional de Vehicles a través de la seu electrònica de la Direcció General de Trànsit i disposar d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil comptant amb un certificat de circulació amb codi QR identificatiu i portar una etiqueta visible amb el número de registre. La circulació sense assegurança o sense registre podrà comportar sancions. Per més informació sobre la normativa aplicable als vehicles de mobilitat personal, es recomana consultar els canals oficials del Servei Català de Trànsit i la Direcció General de Trànsit. I el 20 de juny, el Joncs celebra el pas del Tour de França amb una jornada d'esport a l'aire lliure. El complex esportiu municipal El Joncs organitza el proper dissabte dia 20 de juny una gran jornada esportiva i festiva a l'aire lliure sota el títol El Joncs pel Tour. L'esdeveniment que se celebrarà al pàrquing de l'escola Pompeu Fabra a l'Avinguda de Barcelona neix amb una doble fita molt especial, celebrar el pas de la prestigiosa competició del Tour de França pel nostre municipi i donar la benvinguda oficial a la temporada d'estiu. La jornada s'ha dissenyat amb un punt de trobada obert a tota la ciutadania, ideal per gaudir de l'esport i el lleure tant amb amics com amb família. Per l'ocasió s'ha preparat un complet programa d'activitats dinàmiques i refrescants que s'allargaran durant tot el matí. La jornada totalment gratuïta i oberta a la ciutadania arrencarà ben d'hora per aprofitar les hores de menys calor i s'estructurarà de la següent manera. A les 9 del matí, masterclass de cycling, una gran pedalada col·lectiva a l'aire lliure per connectar amb l'energia del Tour. Al tractar-se de bicicletes estàtiques monitoritzades, les places per a aquesta activitat són limitades i cal fer reserva prèvia a la recepció del centre o a través de l'aplicació oficial del SEM El Joncs. En quart d'11 del matí, esmorzar saludable, una pausa per agafar forces, recuperar nutrients i fomentar la convivència entre els participants amb una proposta sana i equilibrada. A les 11 del matí, classe de zumba i animació, una sessió plena de ritme, música i coreografies aptes per tots els públics, pensada per moure el cos i passar-ho bé de la mà dels tècnics del centre. I a les 12 del migdia, festa de l'escuma, la gran cloenda de la jornada, una activitat ideal per a refrescar-se, tancant l'esdeveniment amb un somriure i celebrant l'inici del període estival. Més enllà de les activitats dirigides, el recinte comptarà amb una zona de food trucks on els assistents podran fer un mos, prendre un refrigeri i gaudir del bon ambient durant tot el matí en un entorn totalment adaptat per la comoditat dels grans i petits. Des de l'Ajuntament de Cunit i el CEM, el Joncs, es convida tota la població a sumar-se a aquesta gran festa de l'esport urbà, ja sigui participant de les classes o acompanyant els esportistes per demostrar el compromís del municipi amb l'activitat física i la vida saludable. I Cunit ja ho té tot a punt per a celebrar la seva gran festa major d'estiu 2026 que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. El tret de sortida oficial serà el pregó de festa major, el qual tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 del vespre a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. El pregoner serà el nostre company Guillem Estadella. La música, sens dubte, doncs serà un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Per cert, ja tenim l'himne oficial, el qual podeu anar escoltant en el marc del magazín El Ventilador d'aquí de Ràdio Cunit, l'himne oficial de la festa major d'estiu Sant Cristòfol 2026, amb els mullats i els cremats. Divendres 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra, la principal de la Bisbal, mentre que els més petits podran gaudir de la nit amb cercavirra i xat DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions de DJ Enric Font i DJ Mac D. Per la seva banda, el grup de versions Fugados de Catraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, la prova. A partir d'aquí, els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants, on el gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració. La mítica nit de caburossos i caburosses, sopada de germanor, organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles d'infantil, com la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Crecetto, els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria Deulofeu, màgia amb Judit Trilleri, la Festa de l'Escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Som de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la festa major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquestes dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns dia 15 de juny tenim el recull del teu mocador oficial a l'oficina de turisme de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia. Màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. Pots descarregar el programa de festa major a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I també tenim obert el període de matriculació a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. La matriculació dels infants admesos a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes per al curs vinent s'ha de formalitzar els dies 16 i 25 de juny amb dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula en l'enllaç que trobareu a www.cunit.cat. A la seu electrònica de l'Ajuntament de Cunit teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la matrícula i presentar tota la documentació a través del tràmit CUN0048. Fent clic en l'enllaç que trobareu a la web, també podreu presentar la matrícula al vostre fill o filla a les llars d'infants municipals per al curs escolar 2026-2027. La tramitació electrònica a través de l'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser l'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu també a la web de l'Ajuntament. I també s'obren les inscripcions per a les activitats infantils d'estiu a la biblioteca. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic o bé doncs també de les xarxes socials Facebook, Instagram, Biblioteca de Cunit. I fins al 24 de juny, la ciutadania i les entitats que heu participat en aquesta quarta edició dels pressupostos participatius podeu valorar-la i donar la vostra opinió mitjançant un breu qüestionari d'avaluació. El qüestionari ens permetrà tenir en compte les vostres opinions i suggeriments per millorar el procés en futures edicions. Podeu accedir al qüestionari a través de l'enllaç que trobareu a Valorem els pressupostos participatius 2025-2027. I també si estàs pensant a reemprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals, al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu nota dels horaris i de tota la informació necessària per formalitzar la vostra preinscripció. Recorda que el període de preinscripció està obert del 19 al 29 de juny. Horari general de dilluns a divendres de 9 de matí a 2 quarts de 2 de migdia i horari especial dilluns 22 de juny de 9 de matí a 2 quarts de 2 de migdia i de 3 de la tarda a 5 del vespre. A 2 quarts de 6 del vespre, perdó. Tenim també una gran varietat de cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en educació secundària, preparació per les proves d'accés, accés a cicles formatius a grau superior, accés a la universitat per majors de 25 i 45 anys, idiomes, cursos de català, castellà i anglès, informàtica, a nivell inicial, Competic 2 i Competic 3 i alfabetització. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta és imprescindible portar els següents documents: DNI, NIE o passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària i només per l'alumnat de GES cal aportar també l'expedient acadèmic. Trobaràs al nostre centre a la planta baixa del Complex Cultural. T'hi esperem. Recorda, Complex Cultural de Cunit, al carrer de la Creueta, número 17, planta baixa. Telèfon 977-67-46-01, 977-67-46-01 o bé al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a celebrar i a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix el teu futur al CFA Dolors Paül. I també recordem la celebració del solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Et convidem a donar la benvinguda a l'estiu amb una pràctica especial de ioga coincidint amb el solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Recorda, diumenge 21 de juny, a la platja de turisme, de 6 del matí a 8. La sessió inclourà pranayama inicial amb treball de respiració, estiraments suaus per preparar el cos, 108 salutacions al sol amb pauses i descansos quan calgui, relaxació final en savasana i mediació de tancament. No cal tenir experiència prèvia en ioga. Tothom és benvingut a participar i gaudir d'aquesta experiència de connexió. Vine a compartir la sortida del sol i l'inici de l'estiu amb nosaltres. Joves, ja podeu consultar també la programació d'activitats de l'Estiu Jove 2026. Una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir del 17 de juny. Més informació a Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, trucant al 628-299-986-628-299-986. I el proper 20 de juny també el Passeig Marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull amb vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows drag de Frida Later i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Montlau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà Lisa Kerr, amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+, del nostre poble, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets del mateix col·lectiu. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food trucks per a qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. I l'Ajuntament de Cunit també a través del servei eFactory Cunit i Som Cunit organitza la jornada d'informativa, doncs, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. Una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc del proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5, i s'oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines IA aplicades a la gestió, organització i la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per vídeo i àudio, gestió de vendes i clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció al més aviat possible a través del formulari que trobareu a forms.le. Aquesta acció formativa i s'emmarca en la col·laboració entre eFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. I recordem també que el proper dilluns, dia 6 de juliol, a les 7:45 del vespre, se celebrarà el sisè Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des que es va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta, i de la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010, on des dels seus inicis el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-los a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I segons el diari, al Baix Penedès encara queden prop d'un miler de teulades d'Uralita. Segons el cens de cobertes de fibrociment que ofereix el Departament de Presidència de la Generalitat, encara hi ha prop de 122.000 teulades d'Uralita que representen més de 683.000 tones. Totes juntes ocuparien una àrea de 38 quilòmetres quadrats. D'aquestes, gairebé un miler, 944, estan al Baix Penedès, que no és una de les zones on més s'acumulen. Doncs el Parlament de Catalunya aborda aquests dies el debat final del projecte de llei per erradicar l'amiant, un material que té una afectació sobre persones, animals i medi ambient i l'ús del qual es va prohibir el 2001. L'activitat industrial agrària que han pogut tenir els diferents municipis en un dels elements que marca que hi hagi més o menys concentració d'amiant. Per això, Cunit té només 9 teulades de fibrociment, quan poblacions més petites, com Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès, Bellvei o Albinyana, en tenen respectivament 78, 75, 61 i 50. L'articulat de la nova llei que s'està tramitant s'estableix l'obligació de les administracions d'identificar, gestionar i retirar l'amiant dels béns immobles i mobles que són titulars. També estableix que les empreses i els professionals que es dediquen a la gestió i retirada de materials han de garantir la salut del personal i que la resta d'empreses i la ciutadania han d'informar a l'administració dels llocs que coneguin amb presència de materials que contenen amiant i han de mantenir els immobles de la seva propietat que es continguin lliures d'aquest material. I recordem que si t'agrada també jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Aquest divendres a 6:15 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 9:15 del vespre. També recordem la ballada de sardanes que tindrà lloc aquest dissabte 20 de juny a 6:45 del vespre a la plaça de Turisme. Ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
5: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
6: bon dia. El temps avui a Cunit es presenta molt estable i estiuenc, en sol i cel clar al matí, potser amb algun núvol prim, i alguns també que seran una miqueta més abundants a la tarda, amb una temperatura que serà més alta. Tant de nit com de dia ja es mourà entre els 22 graus llargs que hem tingut de mínima amb el que és el que ha estat la nit més calorosa, el que portem d'any, mentre que la màxima avui tornarà a pujar i s'acostarà als 29, amb una humitat, això sí, força baixa, ben feble de vegada al matí, moderat de xaboc a la tarda, fent que la mar estigui moguda, amb marejó o fins i tot acostant-se a maró a la tarda. Demà tindrem un temps estable, amb sol, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, alguns núvols alts al migdia i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit entre 22 i 23 de mínima, i demà la màxima estarà entre 30 i 31, amb una humitat també bastant baixa, ben feble de gregada al matí, moderat de llevant o xaloc a la tarda, i fent que la mar estigui moguda amb àrees de maró. I diumenge les temperatures pugen, es parla d'una onada de calor entre diumenge i dimecres, però es notarà molt més a l'interior del país que no pas aquí a la costa. Tot i així, tindrem temperatures de ple i rigorós estiu, amb domini del sol, amb alguns núvols baixos al matí i algun núvol prim a la tarda, amb una temperatura que es mourà entre els 23 de mínima, mentre que la màxima podria voltar els 32 arran de mar i passar els 33 a l'interior del municipi, amb una xafogó moderada, ben feble de xaloc i marejó a la mar.
7: Este verano Radio Cunit te acompaña.
8: En la playa también se escucha Radio Cunit.
9: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
7: La radio.

0: la entera.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit. El 107.0.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix la Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

sota el llit i al fons del mar. Anem a mirar les coves d'un corall tallant el meu plor, ple de res. A sobre el llit vivim els dos en un mantra singular que ens uneix les boques i ens desfà les ombres.

Ràdio Cunit, al 107.0.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Radio Cunit, al 107.0.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

The Road, una de les cançons que et deixen portar, t'acompanya i la veritat és que no desagrada, al contrari, agrada. Anem a escoltar el grup de Boy and Nation Thomas i su Dog Speak Her Name. Aquí, al Royal House, Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

esquema que és aquesta cançó Addicted. Me fa addicta, addicta, va, fa addicta. Brian Powell, su factoria, Lucia Julis, amb aquest Optimistic. Les cançons també, amb el seu swing. Avui estem posant una mica més funky, no man, però és que la bona música house té tots els estils i la veritat és que agrada a tots.

La música, quan agafa aquest to, aquesta manera, aquest estil inconfundible de la música house amb aquesta claritat, com no. Monzo, Broken Space, aquest Chang Position. Dr. Parker ha fet aquesta versió molt ibicenca, que segur que recordes. Un clàssic dels clàssics modernitzat aquí, el Royal House Music.

0: un dels clàssics molt clàssics que estem escoltant aquí a través del Royal Hamming. I ara el que ve és Bubu, amb aquest tema es diu Miami, molt hausero, Miami to Ibiza, una versió fet per Vicente Lara que té molt bon ritme.
1: Sintonitza en directe Royal

ara que va entrar un tema que es diu Silent Summer, silencio, això vol dir a l'estiu, silencio en verano. Un tema de Buddha Kite que estarem aquí al Royal House Music i espero t'agradi.

una horeta de programa i en temes com aquests es passa volant, volant, volant, eh? CJ Boyan i aquest Sugarings Sweeter. Armin Van Halen va ser un dels creadors d'aquest tema.

Bueno, pues això que esteu escoltant és CG i Blocking in the Gun, una de les cançons molt, molt, molt ballables en el seu moment, i que tornem aquí a escoltar el Royal House Music. Soc Ivan Ullac i ara el que ve també t'agrada, Smooth Opera. Una cançó que va treure Sade i l'han fet amb versió house perquè la senti i la ballis des d'un altre punt de vista.

aquest tema és Calusa, la cançó Kume, una extensió en remix que t'agradarà, segurament. Això és Royal House Music.

0: Bueno, estaven sentint una miqueta de música amb algun tall, si és veritat. És el que té a vegades les coses del directe, aquí a través de la FM. Soc Ivan Uriac, amb bona música, clar que sí, aquí al Royal House Music, com aquest Carlos que ve amb aquest Sile Marsilia. Una de les cançons que he posat moltes vegades en versió trance, techno, i ara la posaré més poder housera, però amb el seu toque techno que no falla.
1: Sintonitzes en directe Royal House Music.

Mare meva, que invents són aquest tema. La veritat és que porta molt bon ritme i molt bona il·lusió. Chican i Tom Jones han fet aquest Stone in Love. Una cançó molt ben creada, la veritat és que molt ben cantada. És una miqueta popera, però té el seu estil particular i és una de les bones cançons que tens que guardar amb el record. Stone in Love, Chican.

Bueno, pues aquest tema que esteu escoltant es diu Talking, sona d'aquí, d'aquesta manera, aquí al Royal House Music. Bueno, pues això s'acaba, senyors. Dues horetes que he estat aquí. No et preocupis, que ho deixo pujat a la ràdio, la carta, perquè l'escolti tant de vegades com vulguis. Busca aquest programa Royal House Music aquí a través de la FM. De la carta ens trobaràs. Espero que s'hagi sigut del teu agradeu i que ho hagis passat tan bé com jo. Us deixo amb aquest tema que es diu Let Me Love You, de Christian Marc, i és de Club Esquisto. I bueno, igual que hem començat, ens anem molt aviat aquí. Escoltarem el nou programa de Royal House Music. Ha sigut un plaer estar amb tu, Ivan Uriac, el teu DJ. Ens veiem molt aviat, o més bé, ens escoltem a través de les ondes de la FM o la plataforma iVox, ja ho sabeu, que també pugem per tot el món, que puguis escoltar tantes vegades com vulguis aquest programa o qualsevol altre. Adeu-siau, això ha sigut el Royal House Music.

0: Són les 10, us parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial es reuneix d'urgència avui per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula de jutges reunida des d'un quart de 9 del matí li podria aplicar una falta greu mentre puja també el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten a hores d'ara el PSOE. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea metropolitana de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
1: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
0: I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat pel perill molt alt d'incendi a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, la Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona. A banda, també una avaria també a l'AP7, en aquest cas a l'altura de Castellbisbal, en sentit Tarragona, provoca també congestió obligada a tallar un carril. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58, a la A2, a la C31 i a la C33. I pel que fa al servei ferroviari, continua interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. Ha estat causat per un robatori de cable i afecta a una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de l'R14. A banda, també està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I torna a l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats el dijous han tornat a ser ocupats i els veïns asseguren que continuaran fent-ho perquè no tenen cap alternativa d'habitatge. Avui està previst el desallotjament de quatre pisos més d'una finca on 14 dels 16 estan ocupats. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
4: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dilluns, dia 22 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'Ajuntament i les colles del Carnaval de Cunit avancen conjuntament en la preparació de l'edició 2027. A la Regidoria de Cultura va celebrar, doncs, una nova reunió de treball amb les colles participants del Carnaval amb l'objectiu de retornar les conclusions i propostes sorgides a la trobada de valoració celebrada el passat mes de març després de l'edició del Carnaval de Cunit 2026. La sessió va servir per compartir amb les colles participants les accions i línies de treball que han anat definint a partir de les aportacions recollides durant la primera reunió de valoració, així com per establir noves vies de col·laboració entre les colles i el consistori amb la mirada posada en la preparació del Carnaval de Cunit 2027. Durant la trobada es van abordar diferents aspectes organitzatius i de coordinació amb l'objectiu de continuar millorant una de les festes més emblemàtiques i participatives del municipi. Tant les colles com l'Ajuntament van coincidir en la importància de mantenir espais de diàleg permanent que permetin construir de manera compartida un model de carnaval cada vegada més participatiu, segur i atractiu. La reunió es va desenvolupar en un ambient constructiu i de col·laboració amb la voluntat de compartida de reforçar el paper de les colles com a motor principal de la festa i d'impulsar noves iniciatives que contribueixin a consolidar el Carnaval de Cunit com una cita de referència al territori. La Regidoria de Cultura, la senyora Montse Càmera, va voler agrair la implicació de totes les colles i el clima de treball generat durant la trobada. Vull agrair sincerament la predisposició, el compromís i l'esperit constructiu de totes les colles. El Carnaval de Cunit és una festa que es construeix entre tots i totes i aquest bon ambient de col·laboració és la millor garantia per continuar fent-ho créixer. La regidoria també va destacar que la reunió va servir per retornar la feina feta des del mes de març i sobretot per començar a definir conjuntament els reptes i objectius del Carnaval 2027. La implicació de les colles és imprescindible per continuar millorant i consolidant una festa que és un orgull pel municipi. I des de la Regidoria de Cultura es continuarà també treballant de manera coordinada amb els grups participants per donar resposta a les necessitats detectades i avançar en l'organització de la propera edició del Carnaval, reforçant la participació i el sentiment de pertinença que caracteritzen aquesta celebració tan arrelada a Cunit. D'altra banda, l'alumnat de l'Aula de Diversitat de l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit participa en el projecte Reacciona, una iniciativa educativa que promou la conscienciació social, la cultura de la pau i l'esperit crític mitjançant la creació d'un curtmetratge. El projecte ofereix als i les estudiants l'oportunitat d'endinsar-se en el llenguatge audiovisual i de desenvolupar competències com el treball en equip, la creativitat i la reflexió sobre qüestions socials de gran rellevància. Aquesta iniciativa compta amb el finançament de l'Ajuntament de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha expressat la seva satisfacció amb el desenvolupament del projecte, destacant que ofereix a l'alumnat una experiència enriquidora que combina l'aprenentatge del llenguatge audiovisual amb el foment de la consciència social, el treball col·laboratiu i el pensament crític. En aquesta edició, l'alumnat ha creat el curtmetratge Allò que tenim, una obra que convida a reflexionar sobre la importància de les persones, els vincles i els elements que formen part de la nostra vida quotidiana i sobre com ens afecta emocionalment la seva absència quan el perdem. El passat 12 de juny es va celebrar una trobada amb l'alumnat d'arreu de Catalunya i el Caixa Fòrum de Barcelona per presentar els curtmetratges realitzats dins del projecte, compartint experiències i posant en valor el cinema com una eina educativa i de transformació social. I el passat dimecres es va celebrar la cinquena edició del Consell d'Infants, un espai de participació que dona veu als nens i nenes del municipi i fomenta la seva implicació en la vida col·lectiva. Com a novetat d'aquesta edició, s'ha organitzat un concurs de dibuix entre les escoles de Cunit que l'obra guanyadora es convertirà en el disseny d'una samarreta commemorativa del Consell. Aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració de la il·lustradora Gemma Mangual, que ha acompanyat el procés creatiu i ha contribuït a fer possible aquest projecte. La jornada ha estat una oportunitat perquè els infants comparteixin idees, expressin les seves inquietuds i participin activament en iniciatives que reforcen els valors de la convivència i la creativitat i el compromís amb el municipi. L'alcalde ha destacat la importància de continuar impulsant espais com el Consell d'Infants, afirmant que escoltar la veu dels més joves és essencial per construir un municipi més participatiu i inclusiu. Iniciatives com aquesta els permeten expressar les seves idees i desenvolupar la seva creativitat i sentir-se part activa de la comunitat. Recordeu que aquest Consell dels Infants va ser retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i que podeu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les www.radiocunit.cat.
I el passat dijous també va tenir lloc una cursa solidària al Passeig Marítim en benefici de la Fundació David Smile. Aquesta iniciativa va estar promoguda per l'alumnat de tercer F de l'Institut Ernest Joaquim Martí amb la col·laboració en l'organització de la Regidoria de Joventut i Educació i Policia Local de l'Ajuntament de Cunit. La cursa va ser un esdeveniment lúdic i esportiu amb participació de joves i del grup Mou la Vida de Cunit. Cada participant va aportar una peça de roba esportiva que anava destinada a la Fundació David Smile. La Regidoria de Joventut i Educació, la senyora Yolanda Sánchez, la regidora, agraeix la participació de totes les persones i veu aquesta activitat intergeneracional com una oportunitat de fomentar aprenentatges mutus, així com augmentar l'autoestima i l'autonomia entre joves i grans. I les platges de Cunit tornaran a lluir aquest estiu la bandera blava, un reconeixement internacional que certifica la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis del litoral. El municipi ha renovat aquest distintiu per les platges de Cunit Llevant i Cunit Ponent. Aquest guardó, atorgat per la Fundació per l'Educació Ambiental, reconeix aquell espai que compleix exigències amb criteris relacionats amb la qualitat de l'aigua, la gestió ambiental, la seguretat, els serveis i la informació i educació ambiental. La renovació de la bandera blava posa en valor la tasca continuada que es du a terme al municipi per preservar el litoral i garantir unes platges en òptimes condicions per a ciutadania i visitants. El regidor de Medi Ambient i Serveis Públics, José Manuel Cavada, ha destacat que rebre novament aquest reconeixement és una mostra del compromís de l'Ajuntament amb la qualitat, la sostenibilitat i la bona gestió de les nostres platges. És també un reconeixement a la feina que es realitza durant tot l'any de mantenir el litoral en les millors condicions. La bandera blava és un dels distintius de qualitat més reconeguts a escala internacional i que avala aspectes com la qualitat de l'aigua de bany, la gestió ambiental, la seguretat, els equipaments i els serveis que s'ofereixen als usuaris de les platges. I els dies 16 i 17 de juny es va celebrar a l'Auditori Joan Colet de Calafell el Tocania 2026, un esdeveniment en què els alumnes de les escoles del Baix Penedès poden mostrar el que han après musicalment al llarg del curs. Tots els infants hi participen amb la col·laboració del professorat de la música de les diferents escoles. L'Escola de Música Contrapunt va acompanyar les actuacions tocant en directe amb el seu equip docent donant suport musical als alumnes. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, va destacar la importància de la música com a eina d'expressió artística i de cohesió entre les escoles del municipi. I l'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a la CEC, ha reeditat el conveni de col·laboració amb una dotació econòmica de 10.000 euros perquè l'entitat desplegui campanyes de dinamització comercial durant l'any 2026 que responguin als objectius d'interès públic i en favor de les petites i mitjanes empreses del municipi. El conveni pretén posar en valor el treball conjunt per a la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. La renovació del conveni és una oportunitat per enfortir les relacions de les dues entitats i treballar plegats per desenvolupar econòmicament i localment el nostre municipi. La regidora de Comerç i Consum, Beatriz Luque, considera que hem de continuar treballant per ajudar el petit comerç de proximitat. La signatura d'aquest conveni, el qual és una oportunitat

La nova eina permetrà la transcripció automàtica de fins a 5 hores diàries de programació, convertint els continguts sonors en textos accessibles i consultables. Aquesta funcionalitat millorarà especialment l'accés a la informació per a les persones sordes i amb dificultats auditives. A més, el sistema generarà automàticament resums dels programes, paraules clau i descriptors que facilitaran la cerca de continguts específics. També serà capaç d'identificar moments destacats dins dels programes, com entrevistes, introduccions o conclusions, creant marcadors que permetin accedir directament al minut exacte de l'àudio. Una altra de les funcionalitats destacades serà la generació automàtica de notícies a partir de les transcripcions dels podcasts. El sistema crearà esborranys adaptats a l'estil editorial de l'emissora que seran revisats i validats pels professionals de Ràdio Cunit abans de la seva publicació. El regidor de Tecnologia, David Marquinez, ha destacat que aquest projecte representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. El responsable municipal ha subratllat també que la intel·ligència artificial ens permetrà fer els continguts de Ràdio Cunit més accessibles, fàcils de trobar i útils per a tots els veïns i veïnes, sense renunciar en cap moment al criteri periodístic i a la supervisió humana. La integració de Nacasting Sites al web de l'emissora permetrà, doncs, a més, optimitzar el posicionament dels continguts als cercadors, augmentant-ne la visibilitat i facilitant la seva distribució a través d'altres plataformes i serveis digitals. I l'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició del programa d'activitats d'estiu a la platja, una proposta gratuïta pensada per fomentar l'esport, els hàbits saludables i la dinamització del litoral durant els mesos de juliol i agost. De l'1 de juliol al 27 d'agost, les platges del municipi acolliran sessions dirigides de ball, ioga i cross training en diferents espais de Cunit, obertes a tota la ciutadania i sense necessitat d'inscripció prèvia. El programa Balla a la platja es desenvoluparà de dilluns a dijous a les 7 del vespre. Dilluns a la platja de Cantoni, dimarts a la platja Valparaíso, dimecres a la platja de Cunit Centre i dijous a la platja de Cunit d'Or. Paral·lelament, les sessions de ioga a la platja tindran lloc a les 8 del vespre també de dilluns a dijous. Els dilluns a la platja Diagonal, els dimarts a la platja Cunit d'Or, els dimecres a les platges de les Planes i dijous a la platja de Cunit Centre. Aquest estiu torna el monitoratge de cross training, una activitat dirigida que realitzarà els dimarts i dijous a les 8 del vespre a la plaça de Turisme. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció d'un estil de vida saludable, la pràctica esportiva a l'aire lliure i la dinamització dels espais de platja com a punts de trobada i convivència durant la temporada d'estiu. Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom.

encara tenim més notícies, i és que Cunit es prepara per viure una festa major d'estiu 2026, plena de tradició, música i la gran competició de mullats i cremats, el qual han realitzat un tema musical i el que podeu escoltar al llarg de tota la nostra programació aquí a Ràdio Cunit. Cunit ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. El tret de sortida oficial serà el pregó de festa major, que tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal, acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb la Cercabirra i Chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font revibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike D, i per la seva banda, el grup de versions Fugados d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats, amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte 4 de juliol amb el bingo musical, la prova, on a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals i a l'inici de la celebració la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor, organitzat pels balls populars de Cunit, i de les grans cercaviles d'infantil, eixerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i a gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb unes propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Cricetto,

0: el concurs de truites i reposteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria Deulofeu, màgia amb Judit Trilirí, la Festa de l'Escuma i la cluenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de la Habana. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la Festa Major, qual és el moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats, al que convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns dia 15 de juny també es pot recollir el mocador oficial a l'oficina de turisme de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 de migdia. Màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. I també recordem que ja tenim obert el període de matriculació a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. S'ha de formalitzar fins al 25 de juny, amb 2 inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula en l'enllaç cunit.cat/informació i serveis del Trenet Matrícula. A la seu electrònica de l'Ajuntament de Cunit teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la matrícula i presentar tota la documentació a través del tràmit CUN0048. Fent clic a l'enllaç també podreu presentar la matrícula del vostre fill o filla a les llars d'infants municipals pel curs vinent. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser l'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar també el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. I també s'obren les inscripcions per a les activitats infantils d'estiu de la biblioteca. Cal inscripció prèvia, només a través del correu i formularis web. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca, les imatges següents, i també a través de les següents xarxes socials, a Facebook o a Instagram, Biblioteca de Cunit. I fins al 24 de juny, la ciutadania i les entitats que heu participat en aquesta quarta edició dels pressupostos participatius podreu valorar-la i donar la vostra opinió mitjançant un breu qüestionari d'avaluació. El qüestionari ens permetrà tenir en compte les vostres opinions i suggeriments per millorar el procés en futures edicions. Podeu accedir al qüestionari a través del següent enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament. Valorem els pressupostos participatius 2025-2027. I també sobre el període de preinscripció al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül de Cunit per al curs vinent. Recorda que tens temps fins al 29 de juny. De dilluns a divendres, de 9 de matí a 2:15 de migdia, i horari especial dilluns dia 22 de juny, avui, de 9 de matí a 2:15 de migdia i de 3 de la tarda a 5:15 del vespre. I també tenim nova jornada formativa, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. Però encara tenim més notícies. I és que ja tenim el pregoner. Ja és oficial. Guillem Estadella serà el pregoner de la Festa Major d'estiu 2026. L'humorista, comunicador i presentador cunitenc serà l'encarregat de donar el tret de sortida a la nostra gran festa gran, el qual tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 de vespre a la plaça de la Vila. El pregó de Festa Major de Guillem Estadella.
1: Què tal, cunitencs i cunitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. Això no em pot fer més il·lusió, per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre, bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu, a les 9 a la plaça de la Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal, vull dir que hi haurà una miqueta de teca, per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida a la Festa Major d'enguany, que serà espectacular, així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. I el dia 9 no, el dia 10 a les 9, vale? Ja està. Sí.
0: Però que ara tenim més notícies. Protecció Civil demana extremar la prudència davant l'episodi de calor que s'intensifica fins al dia d'avui, on el SEMA té una vintena de persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures. Segons Eix Diari, Protecció Civil manté l'activitat en fase d'alerta al pla Procicat per calor intensa, després de que les previsions indiquessin que el fenomen s'intensificaria durant a finals de cap de setmana i en el dia d'avui. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una gran part del país al qual es trobi sota temperatures tòrrides durant tot el dia. Els termòmetres podrien superar els 40 graus, especialment a les comarques de Ponent i altres punts de l'interior de Catalunya. A la costa central hi ha avís de perill per calor nocturna. A casa és important mantenir l'habitatge el més fresc possible, abaixant les persianes durant el dia i ventilant a primera hora del matí o durant la nit. Sempre que sigui possible, es recomana utilitzar espais climatitzats o refugis climàtics habilitats pels municipis. I Renfe reforça el servei de rodalies per la Revetlla de Sant Joan, especialment pels viatges pel litoral. L'operadora vol garantir intervals de pas d'uns 30 minuts a les principals línies del servei durant la nit del 23 al 24 de juny. S'incrementa la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb el litoral de Garraf i Baix Penedès. Renfe doncs reforça aquest servei de rodalies a Catalunya per la Revetlla de Sant Joan per facilitar els desplaçaments de viatgers, especialment cap a zones de litoral amb afluència més elevada des de Barcelona. Segons informa aquest divendres operadora en un comunicat, durant la nit del 23 al 24 s'incrementa la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb el litoral del Garraf i la costa entre Capital i Maresme. L'operadora detalla que a l'inici i al final de la jornada es garantiran intervals de pas d'uns 30 minuts en les principals línies del servei i també desplegarà un dispositiu de seguretat amb 86 vigilants addicionals. La R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França per Vilanova i la Geltrú, que és tradicionalment d'alta demanda en Sant Joan, disposarà d'un tren especial el dimarts 23 de juny a les 11:30 de la nit amb sortida des de l'estació de França i amb parada en totes les estacions fins a Vilanova i la Geltrú, on arribarà a les 12:30 passades. El tren de les 11:49 de l'estació de França també perllongarà el seu recorregut fins a Vilanova i la Geltrú. El dimecres 24, a 6:15 de la matinada, es programa a la R2 Sud un tren especial des de Sant Vicenç de Calders fins a l'estació de França, on arribarà a les 6:50, amb parada de totes les estacions, excepte a Garraf. I la Guàrdia Civil reforça les inspeccions de pirotècnia per a Sant Joan amb més d'un miler de controls a Catalunya. 200 agents especialitzats supervisaran establiments, casetes de venda i magatzems per garantir la seguretat durant una de les campanyes amb més consum de petards de l'any. I el Parlament reclama una xarxa ferroviària pròpia per connectar la Catalunya Sud. El Parlament de Catalunya ha aprovat una moció proposada per impulsar una nova planificació ferroviària al Camp de Tarragona, al Penedès i a les Terres de l'Ebre i superar l'actual model radial centralitzat cap a Barcelona, que no dona resposta a la realitat policial del sud de Catalunya. La diputada Montse Ortiz ha defensat que connectar el país és sinònim de construir país i ha anunciat que quan una part del país queda desconnectada i perd tot el país. Segons Ortiz, la Catalunya del Sud és una regió funcional de prop de 1,3 milions d'habitants i un dels principals motors econòmics, industrials i turístics del país, però pateix un dèficit estructural de mobilitat que frena oportunitats per estudiar, treballar i arrelar projectes de vida. Ortiz ha denunciat que la situació ferroviària del sud del país és resultat d'anys de desinversió, deixadesa i d'una planificació feta a 600 quilòmetres i ha defensat un traspàs real, integral i efectiu de Rodalies i de la infraestructura de DIF amb tots els recursos perquè segueixen gestionades des de Catalunya. La confiança dels usuaris no es recupera amb anuncis, es recupera amb inversions, manteniment, transparència i un servei fiable, ha conclòs. Però encara tenim més notícies. I és que el proper divendres, 26 de juny, a 6:45 del vespre, tenim una activitat gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. Divendres de cine per joves. Recorda, aquest divendres, per més informació, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte, de 6:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I també recordem el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, al qual les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també recordem doncs aquesta tercera edició dels Films Cunit, el Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, que tindrà lloc del 27 al 28 de juny. Torna al Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, aquesta tercera edició, un espai per al talent, la creativitat i la passió pel cinema. El dissabte 27 de juny, a la plaça Jaume Vidal, vine a gaudir de les obres audiovisuals finalistes d'aquest festival pensat per potenciar el cinema entre el jovent, un esdeveniment que dona veu i visibilitat als i les joves cineastes del territori. Cinema a la fresca. I també tenim una visita guiada per conèixer la història de Cunit el proper 28 de juny. Punt de trobada a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament, a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977 67 47 77 977 67 47 77 o bé escriu a turisme@cunit.cat. Places limitades. No et quedis sense la teva. I el club esportiu Millor Cunit està d'enhorabona. L'European Club Taekwondo Championship 2026 ha arribat a la seva fi i encara que aquesta ocasió les medalles no han pogut anar doncs, a càrrec de la nostra entitat, tornen a casa amb la satisfacció d'haver competit al màxim nivell europeu. 11 combats guanyats, 2 mèrits quarts llocs i una experiència internacional d'enorme valor front a alguns dels clubs i seleccions més fortes d'Europa. Cada combat doncs, ha exigit donar la millor versió, el qual doncs, ha permès seguir creixent com a esportistes i com a equip. I sabem que aquest tipus de campionats són els que marquen la diferència i ajuden a construir el futur. En el Taekwondo Millor Cunit estan convençuts de que tot el treball realitzat a Sarajevo tindrà la seva recompensa. L'experiència adquirida, l'aprenentatge i la confiança que s'emporten es veu reflexada molt aviat en els pròxims campionats. Gràcies doncs, a tots els nostres esportistes, tècnics i famílies per l'esforç, el compromís i per representar amb orgull els colors del nostre club, al qual seguiran treballant i seguiran creixent. El millor està, doncs, per arribar. Des d'aquí felicitem el Club Esportiu Millor Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, on aquesta setmana el programa Baix Penedès del Dia de Ràdio Cunit ha conversat amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, per fer balanç de l'actualitat i dels principals projectes que marcaran el futur de la comarca. Durant l'entrevista hem abordat qüestions tan rellevants com la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra, la nova seu del Consell Comarcal, els avenços del Pla Territorial del Penedès, la situació del contracte de residus, les inversions en sanitat amb l'ampliació de l'Hospital del Vendrell i els nous caps de Calafell i l'Arbós. També hem parlat de mobilitat i de la reivindicació del bus express, dels projectes vinculats a la comunitat de regants, de les estratègies de promoció turística i dels grans reptes que afrontarà el Baix Penedès durant els pròxims anys. Si us vau perdre el programa, podeu recuperar l'entrevista completa a la nostra web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat. És un programa que doncs, s'ofereix des de Ràdio Cunit amb connexió amb les quatre emissores restants de la comarca i amb la complexitat del Consell Comarcal del Baix Penedès. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
2: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
3: Bon dia, el temps avui es presenta de ple estiu, pràcticament com tot el cap de setmana, amb unes temperatures ja de rigorós estiu, amb sol i cel clar al matí i amb alguns núvols a partir de mitja tarda i al final del dia, però poc destacables, això sí, amb una visibilitat tèrbola i presència de pols en suspensió i amb un cel una mica blanquinós. La temperatura aquesta nit ha baixat unes dècimes, però en canvi pujarà una mica les dècimes que van baixar ahir i avui ens mourem entre els 22 i 23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 29 o 30 arran de mar i de 30 a 31 a les parts més interiors del terme municipal amb una humitat moderada i xafogó notable. Ben feble en domini del Garbí la major part del dia i fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un temps esplèndid i també molt calorós, amb cel clar tot el dia i encara que amb una visibilitat tèrbola per la pols en suspensió i el cel bastant blanquinós. La temperatura pujarà aquesta nit i la mínima estarà entre 23 i 24 de mínima, mentre que la màxima demà estarà per sobre dels 30 o dels 31 a la part interior del municipi, amb una humitat moderada, una mica alta de nit i ambient xafogós. ben feble, enterrals de nit i marinades de mitja hora de dia, i fent que la mar estigui enterrissada i marejol, i la revella enguany serà calorosa i molt plàcida, amb cel clar, amb una temperatura alta que al voltant de les 10-11 de la nit pot estar encara al voltant dels 27 o 28 graus, amb un ambient xafogós i amb vents encalmats o en forma de brises enterrals entrar a la nit. Per tant, revella plàcida, tranquil·la i calorosa.
0: Ei, tens calor?
4: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
5: La teva sintonia més refrescant.
6: Aquest estiu, Ràdio Cunit t'acompanya.
7: Chavalote, estás sintonizado el 107, Radio Cuní.
8: Este verano no te vayas por pueblo, nos quedamos Cuní, que está más fresquito aquí en la playa y escuchando la radio, Radio Cuní 107.0.
6: Buena, esa es buena, esa me gusta.
9: A mí me gusta mucho Cuní, Radio Paella Toro, Sevillanas, Ole Sarana, muy buena, Radio Cuní.
10: Los de cada escubar con Popito, los de cada escubar la radio con Popito, lo escuchan todo el día por internet, que se escucha muy bien, ¿eh?
6: Radio Cunit. La radio más refrescante de la Costa Dorada.
11: Aquest estiu, refresca't amb el ventilador.
12: Cada dia, de 10 a 2, a Radio Cunit.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
6: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
7: Music City, amb Joan Balaguer.
8: Fam el millor programa de country de totes les ones de les ràdios catalanes.
9: No fotis.
10: M'ha encantat el seu programa Music City.
11: Bueno.
12: Això és Mogró de Monja, tu.
13: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
7: Music City, amb Joan Balaguer.
14: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar, si esto te recuerda a tu adolescencia,

0: Todos los lunes a las 9 de la noche con DJ Román. 30 años de éxitos.
1: Cubic FM con Javi Serrano. Con toda la actualidad de la música techno, entrevistas a artistas, promotores de sus fiestas y sesiones del artista invitado. Todos los martes noche de 12 a 2 y viernes noche de 1 a 3. Nos puedes escuchar en 107.0 FM y Radio Cunin Funca.
2: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
3: Amb Albert Malla.
4: Tots els dimarts a les 8 del matí amb Albert Malla, en exclusiva per Ràdio Cunit. Aquesta temporada a Ràdio Cunit et seguirem posant tanta música, vulguis o no, o no, o no, o no, o no.
5: Sí, més música.
4: Cunit Hits. Quan no hi ha programes... Cunit Hits, a Ràdio Cunit.
6: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
4: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:45 del matí. A Ràdio Cunit.
6: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
4: Aquest estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
7: Està escuchant Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
4: Aquest estiu, refresca't amb Ràdio Cunit. 107.0 FM.
8: Este verano, Ràdio Cunit te acompaña.
9: En la playa también se escucha Radio Cunit.
10: ¡Está escuchando Radio Cunit! ¡El 107.0!
4: ¡Dexter Perú y Tateca!
8: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
9: De día y de nit.
8: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
4: Hola, benvinguts a la vostra sintonia. Torna al magazín de l'estiu de Ràdio Cunit.
11: Ventilador.
12: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
4: El ventilador.
13: En la guitarra, la bomba de neutrones.
4: Avui dilluns, dia 22 de juny, comencem una nova edició. Una setmana més curteta. Tenim la revella de Sant Joan, tenim ganes de marxa, tenim ganes de juerga, ganes d'estiu, de platja i tot el que viu, com diria aquell, tant de dia com de nit, des de Ràdio Cunit, al qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com no, també ajudar-nos a la selecció musical del vostre programa, a les nostres vies de comunicació, aquí,

0: I és que el nostre ventilador ja camina, sí senyor. I com no, doncs també obre les portes a la participació dels nostres oients, com bé dèiem, amb aquestes vies de comunicació directes, a les que són aquestes i estan ben obertes.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918. 977-674918.
3: The telephone number is 977-674918. Il telefono della radio è il 977-674918. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocuny.org.
0: Sí senyor, i a més també tenim la nostra web www.radiocuny.cat, .cat, i les nostres xarxes socials.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cuny, www.radiocuny.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio Cunit.
0: I aquí ens trobaràs, com sempre, donant la benvinguda a tots els nostres oients i a tots els guiris i turistes del nostre municipi, i també als patrocinadors i a la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, la producció, Susana González, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, Navera Lévolo, en fi, i moltíssima gent més que passarem a repassar el nostre sumari d'avui dilluns, 22 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia. Benvinguts, benvingudes al ventilador. Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar tota l'actualitat de mitjana que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori també ens actualitzen amb... i amplien a les dues amb l'informatiu migdia de la mà de David Navarro, Marta Pardell i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Com només també tindrem la secció del Mundial de Futbol, és que estem en ple Mundial, Mundial 2026, i repassarem la història precisament d'aquesta competició. A més, també aprendrem a parlar bé a l'anglès amb OK Radio i amb Gemma, amb Jack Palau també, També, doncs, com no, tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró. Connectarem amb la Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. Connectarem amb la ONCE, també per conèixer l'estat de la nostra cartera, a veure si ens aportem algun pessic amb les combinacions guanyadores de la mà de Juan Coma. També, doncs, com no, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. També esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències d'un compte també nocturn, I, a més, també, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, Un 22 de juny d'altres anys a les nostres efemèrides. Connectarem amb les platges de Cunit per saber el seu estat de les platges. Quines banderes tenim de la mà de Josep Miró. I si Déu vol també tindrem l'actualitat esportiva de la mà d'en Xavi Cendra. Consells per anar a la platja, consells per aguantar la calor, el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps que aquest és el teu espai, Doncs si podràs en contacte amb nosaltres, doncs nosaltres realitzem tots els encàrrecs que desitgis. Ens posarem en contacte amb la persona que vulguis i a sobre te'n donaràs numeret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport. També, doncs, per exemple, tenim la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 baixos. Alma Music, una classe de cànove de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. També tenim Bemol Nou, a seva classe de guitarra, piano baix o producció musical. També, doncs, com no, tenim la Vanessa Sancho amb el seu llibre Mi Montaña Rusa de l'editorial Círculo Rojo i de Radio Cunit. La Joieria Castillo ens ofereix el seu detall sorpresa. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium. que trobareu aquí al carrer Montoriol 32 de Calafell Platja. La peruqueria Harmony, un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb saca de proteïna per a dona al carrer Francesc Macià número 15. Doner Pita Palas 2, un fantàstic dolum que va pel carrer Francesc Macià número 18. La Marina. La Marina ens ofereix dos esmorzars al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja, l'antiga Calona, eh? I Bar La Pinya també ens ofereix dos esmorzars al carrer Conca de Barberà número 13, davant mateix de la policia local. El Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rit número 1 del Port de Segur de Calafell. I la Bodegueta. La Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predilecte, al ladito de la diligència. Sí, la diligència, que us ofereix dos vermuts aquí a la plaça Sant Cristòfol, on, per cert, demà tenim la gran revetlla de Sant Joan, al qual podreu disfrutar tots i totes. Podeu venir a sopar, podeu venir a prendre alguna cosa, podeu venir a ballar i a passar-ho d'allò més bé, eh? Clar que sí, home, amb companyia de Renato i de tota la seva plantilla de la diligència a l'hostal més mític, el Rovell de l'Ou del nostre municipi, on disposareu d'un fantàstic menú amb pica-pica, segon plat escollir, coca de Sant Joan, petardos, cava, el que faci falta, i sessió de Sound DJs Kilòmetre Zero. Un servidor estarà allà present també per posar la millor música i liar-la d'allò més bé, eh? La millor revella, ja ho saps, a la diligència. Demà, eh? Demà, a partir de les 9 de la nit. A més, també la Passeteria Cunit ens ofereix cues de rap i ampolla de caldo al carrer Empar Nadal. I la xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o pores per dues persones. La xurreria Velo ens ofereix, doncs, aquí al carrer Conca de Barberà número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. En l'Anda Yoga Studio, Cunit us ofereix també una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. I la braseria hípica de Cubelles, un vermut amb braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions, aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. La carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada, a l'Avinguda de Barcelona, 185. I el pollo a la brasa al sol ens ofereix un pollastre de brasa a l'Avinguda de la Font, número 86. A més, la cova del Gorka, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. I el local social al Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera, 1043, de Cabrera d'Igualada, a la Noia. A més, al bar Casa Carminya de Castanyaire, un menú per dues persones de dimarts a divendres, al Passeig Marítim número 5. I la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones, al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. A més, la cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comaruga. I al costat mateix tenim la Penya Bètica, sí, la Penya Bètica de Comaruga, amb aquest sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. La pizzeria La Góndola de Cubelles us ofereix un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. I també el Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco us ofereix també un lot consistent en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2, de Cunit. I la discoteca Low de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. No et perdis les sessions de Sound DJs Kilòmetre Zero, eh? I la Giralda de l'Arbós també ens ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. El Racó dels de Cunit, una beguda refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepafret a l'Avinguda Barcelona 177. I Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia, un fantàstic mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani número 2, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzar el Pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de l'Enfa de Vilanova a la Geltrú. Ja ho saps, home, tot això molt més barrejat amb la millor selecció musical. Busca, compara, i si trobes algú millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
4: Un cop d'ull als diaris.
0: I ara sí, és el moment de començar, doncs, a repassar les notícies que reflexen els diversos rotatius del dia. D'avui, doncs, dilluns, dia 22 de juny de 2026. Comencem, doncs, pel diari de Tarragona, 47 de portada, amb el següent titular. La falta d'electricitat frena la vivenda. Crisi habitacional. La falta de distribució elèctrica llastra, doncs, la promoció urbanística. A més, en fotografia de portada, ho sabem a Salvador Illa, Rubén Viñuales i els familiars dels tres morts amb aquesta tragèdia que ha commogut a tots. Un minut de silenci pels tres menors, doncs, els quals ens van deixar a les platges de Tarragona. I parlant de Tarragona, la necròpolis paleocristiana no té data de reobertura. Encara no s'ha licitat la museografia, tot i que doncs, avancen les obres. A més, també tenim aquesta Firlab amb els sabors del món en Cambrils. I en capçalera tenim Espanya, que goleja amb la victòria davant Aràbia Saudí amb 4-0, que recupera la confiança. Gols d'Oyarzábal i Lamine Yamal, i una altra de pròpia porta que s'ha atorgat a Cucurella. D'altra banda, deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que han set de portada amb el següent titular referent a habitatge. I és que tenim a Catalunya que crea 320.000 places en pisos turístics en una dècada. Els habitatges ja concentren el 47,5% de l'oferta turística. En un de cada 9 municipis ja hi ha més llits per al turisme que per habitants. En fotografia de portada observem un pis apuntalat i és que tenim el següent titular. El pis ens cau a sobre a trossos. Els veïns d'un bloc de Barcelona que és propietat de la Generalitat denuncien que fa mesos que viuen amb els pisos apuntalats i alguns han patit ensorraments de sostres. D'altra banda, tenim a Jordi Martí Galbis, que serà l'alcaldable de Junts per Barcelona. La victòria del regidor és un avís per a la direcció de Puigdemont. I a més, Lamine Yamal surt al rescat d'Espanya al Mundial. El Borrana fa una gran actuació i marca contra l'Aràbia Saudita. Però encara tenim més titulars, com per exemple el de l'escriptor Sebastià Alfamora. La sintonia entre el Partit Popular i la justícia patriòtica és més que evident per desallotjar el PSOE del poder, el qual ha pervertit l'estat de dret. I també tenim, doncs, el que seria el catedràtic de dret, Àngela Huyesang, on diu que la Xina està nodrint un ecosistema d'intel·ligència artificial molt ampli que coordina els productes de DeepSec amb tota la cadena de subministrament. I també ens recorda Pavarotti, doncs el 14 de desembre a les 8 de vespre al Palau de la Música Catalana, el que les entrades ja estan a la venda en aquest mateix rotatiu. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el que enceta portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. I amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que podem observar un braç punyenal i tintat amb la bandera LGTBIQ+, i amb el següent titular. Més orgull que mai. El col·lectiu LGTBIQ+, crida a omplir els carrers de reivindicació a les manifestacions de l'orgull del repte d'aturar i vèncer l'odi reaccionari. Pel que fa, doncs, al dia d'ahir, tenim, doncs, a Guillem Vidal. Una negociació plena d'obstacles. Les amenaces de Trump tornen a complicar un acord de pau amb l'Iran que interromp les converses a Suïssa. I també tenim crònica a Joan Trilles, un gran solstici de democràcia musical. També crònica de Marta Vidal. Rússia encara fissura europea. I pel que fa a l'esportiu, teniu a Paula Blasi, que guanya la volta i confirma la seva gran projecció. Marc Márquez s'imposa a Berno i és a 40 punts del líder del Mundial. Però encara tenim més titulars que signen diversos periodistes, com per exemple Òscar López, titulat Gaudí a Igualada. Eva Vázquez, a Basari, Totes les vides. Andreu Pujol, Negrés. Xevi Sala, El súper de cada dia. Ana Balcells, Salvar la llengua. Guiomar Amell, La coherència de Gaudí trepitjada. I Cesc Batlle, Sol Víctor. A la capçalera tenim entrevista a Jordi Vaireda, ecòleg especialista en boscos i investigador dels CREAP, el que declara: no estaria mai tranquil en una urbanització amb el bosc a tocar. I pel que fa referència a l'Observatori Municipal, marxem a Benidorm. Un compte pendent de 350 milions. Tenim entrevistes a l'alcalde, Toni Pérez, i a la cap de l'oposició, Cristina Escoda. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general, quan ja estem a escassos 5 minuts per arribar al punt horari de les 11 del matí i donar pas a la xarxa de comunicació local. Marxem amb La Vanguardia, que enceta portada amb una dècada perduda. El Brexit ha contregut, doncs, un 8% al preu interior brut del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea segueix i s'ha substituït on la immigració comunitària és per la d'altres països. Tenim britànics a Espanya, els que declaren: ens disparem un tret al peu. En fotografia de portada tenim Espanya que es treu amb creix, doncs, davant el, es desfoga, vaja, davant de l'Aràbia Saudita. I tenim a Lamine Yamal que va obrir el marcador de la golejada d'Espanya davant Aràbia Saudí amb aquest 4-0. L'equip es va arrecir, doncs, cada cop en escreix per el seu mal començament en el Mundial davant de Cap Verd, en especial Oyarzabal, ja que va esmenar la seva discreta actuació en el primer partit amb 2 gols dels 4 que va marcar ahir la selecció, que recupera així el seu lloc com a una de les favorites. D'altra banda, també tenim alerta taronja. La onada de calor arribarà, doncs, demà al seu punt àlgid. I a Barcelona, Jordi Martí és el candidat de Trias que guanya les primàries de Junts. Pel que fa referència al Consell del Poder Judicial, discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez. Sánchez sortirà a l'ofensiva el dimecres en la seva compareixença davant del Congrés per Zapatero. La Moncloa preveu, doncs, un xoc fort amb el Partit Popular per les causes judicials. I l'ultra de l'Espriella guanya per una estreta marge a les presidencials de Colòmbia. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya, que ens de portada amb el següent titular: Lamine redimeix Espanya. Una gran primera part de l'estrella de la selecció i un doblet d'Oyarzabal obren la porta dels 700 del Mundial. A més, tenim la deliberació dels vocals que continuarà avui. El Poder Judicial debat si sanciona el jutge Peinado. La presidenta del Consell General del Poder Judicial convoca la comissió permanent i proposa expedientar el magistrat que va afirmar que els escortes podien ajudar a fugir a Begoña Gómez. A més, tenim sèniors al volant. Gairebé 2 milions de conductors espanyols tenen més de 75 anys. I Jordi Ribas, president de la intel·ligència artificial de Microsoft, diu que s'entén que Europa vulgui sobirania tecnològica. I el 15 de juliol, la Unió Europea i el Regne Unit ultimaran la caiguda de la històrica reixa de Gibraltar. A més, a la capçalera tenim a Jordi Martí, el qual serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. I acabem a 2 minuts per les 11 amb El País, el que ens ha de portada amb la investigació a Begoña Gómez. La presidenta del Poder Judicial planteja expedientar a Peinado. Isabel Perelló convoca una reunió per analitzar l'afirmació del magistrat sobre els policies que escoltaran a l'esposa del president del govern, el que podrien ajudar-la a fugar-se. D'altra banda, el Partit Popular veu lògic l'enfado, doncs, dels policies amb el jutge i les mostres del seu suport. A més, en fotografia de portada tenim a Lamine Yamal celebrant ahir el gol que anotà el primer dels partits davant Aràbia Saudí. I pel que fa al Mundial 2026, Espanya, doncs, es deixa anar al fi davant d'Aràbia Saudí, on la Roja convenç amb aquest 4-0 després d'un gran inici i una brillant actuació d'Oyarzabal. Pel que fa a Alemanya, un DAP és el golejador que era un operari. I Maradona, 40 anys de 2 gols inoblidables. Però encara tenim més titulars. Els laboristes empuixen a Stormer a que presenti la dimissió. Bonham, exalcalde de Manchester, és el favorit com a successor. La policia reactiva també la investigació per l'atemptat de la T4. I pel que fa a economia, les asseguradores i els bancs es llencen a per les accions de SpaceX. Pel que fa a societat, la segona onada de calor en 20 dies paralitza França. I a la capçalera marxem amb notícies d'àmbit internacional, on Trump s'apropia de la celebració del 250 aniversari dels Estats Units. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades. Ara és moment d'actualitzar, doncs, tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que a hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre d'aquí, a través de Ràdio Cunit, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ho acabem de saber, el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès el promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
7: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
6: Protecció Civil ha posat també en prealerta el pla enfocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona amb retencions de fins a 8 quilòmetres. A banda també, una avaria a l'AP7 a l'altura de Castellbisbal en sentit Tarragona provoca també congestió i obliga a tallar un carril en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via, un incendi causat per un robatori de cable que afecta una estació transformadora de Montblanc i que perjudica els trens de l'R14. També està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen cap alternativa residencial. Estan previstos nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny.
5: Notícies en xarxa.
0: Descansa i vés-te'n de festa amb Ràdio Cunit.

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. A fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a l'ast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre. Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna, online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical. Teléfono 692-992-323, 692-992-323. Instagram, Academia Bemol 9, Alero D32. Abierta a la inscripción. Academia Música Bemol 9.
2: Churrería Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
2: Velo.
1: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churrería com?
2: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Churrería
2: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
2: Velo.
0: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. La Marina está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats. Es neteja peix. Tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia.
3: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cuní. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudana, especialistas en casutadas de anomalía de origen y GP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit.
0: I no et perdis la Revetlla de Sant Joan. Entrant pica-pica de la casa, segons escollir, postres de la casa, cava, coca i sessió de DJ Jaumix per només 33 euros. Iba inclòs, La Diligència. No et perdis la...

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquestes vacances viatja amb nosaltres. 107.0 de la freqüència modulada. Ràdio Cunit.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a repassar el que seria doncs, l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments ens informen que la línia va transcorregent amb el seu horari habitual, complint-se els horaris previstos, tot i que la R3 circula interrompudament a causa d'una incidència a la infraestructura per robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès, la que s'amplia el servei alternatiu per carretera a tota la línia. Pel que fa doncs a la R14, circulació interrompuda entre Reus i Vinaixa a causa d'un incidència proper a la zona de vies i una incidència a la infraestructura a l'estació de Montblanc causats per un robatori de coure amb servei alternatiu per carretera entre Reus i Vinaixa. A la R i la 4, Rodalies Lleida, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, entre Terrassa i Manresa, en servei ferroviari de la línia R4, i també pel que fa a Rodalies Girona, la RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes, entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari, el que consulteu doncs els seus horaris. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges amb servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona, entre Sant Vicenç de Calders i Lleida Pirineus, servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17, entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. I a la R7, sense servei a motiu de les obres de Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola de la Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Podeu consultar tots els seus horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

Quinós. La temperatura aquesta nit ha baixat unes dècimes, però en canvi pujarà una mica les dècimes que van baixar ahir, i avui ens mourem entre els 22 i 23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 29 o 30 arran de mar i de 30 a 31 a les parts més interiors del terme municipal, amb una humitat moderada i xafogó notable. Ben feble el domini del Garbí la major part del dia i fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un temps esplèndid i també molt calorós, amb cel clar tot el dia i encara que amb una visibilitat tèrbola per la pols en suspensió, i el cel bastant blanquinós. La temperatura pujarà aquesta nit i la mínima estarà entre 23 i 24 de mínima, mentre que la màxima demà estarà per sobre dels 30 o dels 31 a la part interior del municipi, amb una humitat moderada, una mica alta de nit i ambient xafogós, ben feble en terrals de nit i marinades de mitjorn de dia, i fent que la mar estigui enterrissada i marejol, i la revetlla enguany serà calorosa i molt plàcida, amb cel clar, amb una temperatura alta que al voltant de les 10-11 de la nit pot estar encara al voltant dels 27 o 28 graus, amb un ambient xafogós i amb vents encalmats o en forma de brises en terrals entrada a la nit. Per tant, revetlla plàcida, tranquil·la i calorosa.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment, doncs, d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia. Com sempre, ens arriba de la mà de Núria Ruiz, que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom, molt bé, estem fent, passant calor, molta calor.
0: Sí, oi? Bueno, doncs per això tenim el ventilador, per refrescar-ho d'allò més bo, clar que sí, home. I avui, amb quina cançó ens deleitaràs per refrescar-nos una miqueta més?
1: Doncs avui és el Dia Internacional de la Dona Sense Roba Interior.
0: Ah, caram, Déu-n'hi-do, o sigui, avui despelote una mica, o què?
1: Avui despelote, bueno! Avui les dones ben fresquetes.
0: Mira, esclar que sí, home, doncs la millor excusa, la millor excusa per anar més lliures, eh?
1: Exacte. Doncs anem a sentir a Tamara Seis Dedos, la sí. famosa Tamara, no la que canta bé, sinó l'altra, amb Sin Ropa Interior a Porti Remix.
0: Perfecte, doncs anem a escoltar aquest tema musical. Mira, aquest no el coneixia. Escolta, doncs anem a escoltar-lo. Doncs moltíssimes gràcies, Núria, que vagi tot molt bé, que passis un bon dia i, si Déu vol, ens tornem a escoltar demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Fins demà, un petó.
0: Una abraçada. Adéu-siau, bon dia. Adéu.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja de començar doncs, a repassar el que serien les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats aquest cap de setmana pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Aquí ens arriba la secció del cuponazo.

0: I ahí va el cupón, sí senyor. I ens remuntem ja al que seria el cuponazo de divendres, 19 de juny de 2026.
1: Ay, qué pelotazo, qué pelotazo, que me ha tocado el cuponazo.
0: El número del cuponazo ha estat el 44.557, 44557 de la sèrie 116. A l'Eurojackpot d'aquest divendres, la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 16, 27, 37, 42, 45, amb els sols, el 5 i el 12.
1: Ahora que tengo dinero, me quedo...
0: El sueldazo del fin de semana. El número premiat ha estat el 57.161. 5, 7, 1, 6, 1, de la sèrie 29.
1: Diria, quien lo diria...
0: I al sorteig midia, la data premiada és la del 12 de maig de 1940, amb el 8 de trèvols. La dupla de la 11, el 03. La super 11, el 01, 06, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 41, 45, 46, 49, 53, 54, 56, 64, 71, 72, 79 i 83. I el triplex de la 11, el número premiat ha estat el 634. 6, 3, 4.
1: Se acabaron los problemas, hay que...
0: I fins aquí doncs s'acaba el que serien les combinacions guanyadores dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Les platges d'avui es presenten en un estat de ple estiu, amb domini del sol, amb cel clar, amb una miqueta de brisa molt feble de migjorn la major part del dia, de força 2-3, i això farà que la mar doncs estigui relativament tranquil·la, més que el cap de setmana. Encara hi haurà una mica de marejol, però no serà massa destacable, onades que poden estar al voltant dels 20-25 centímetres al centre del dia i sempre amb un corrent dominat de vent pel migjorn. Per tant, esperem tenir banderes verdes a les nostres platges durant tota la jornada.

I ara sí, l'escut d'aquesta sintonia és el torn d'esbrinar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dilluns 22 de juny de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Montaner, situada al passeig Narcís Verdagí número 10 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 0703. Repetim, 93 895 0703. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim a la farmàcia Franco, situada al carrer Jesús 48 de Calafell Poble. El seu telèfon d'urgències és el 681-222-934, 681-222-934. I un segon telèfon alternatiu, el 977-69-1639. Repetim, 977-69-1639.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha una estrella tan gran que si ocupés el lloc del Sol arribaria més enllà de l'òrbita de Júpiter. Es tracta de UI Scuti, una de les estrelles més grans conegudes. Per fer-nos una idea de la seva mida, si el Sol fos una pilota d'uns 14 centímetres de diàmetre, UI Scuti tindria una mida comparable a un edifici enorme. La llum triga uns 7 segons en donar una volta completa al Sol. En canvi, per recórrer la circunferència d'UI Scuti necessitaria diverses hores. És una diferència tan enorme que costa imaginar-la. Tot i això, les estrelles gegants no són necessàriament molt més massives que altres estrelles. Com que són tan inflades, la seva densitat és extraordinàriament baixa. Si poguéssim omplir una esfera de la mida d'UI Scuti amb aire terrestre, en alguns punts aquest aire seria més dens que les capes externes de l'estrella. Els astrònoms creuen que UI Scuti es troba en una etapa avançada de la seva mida. En el futur, probablement acabarà explotant en una supernova o col·lapsant de manera espectacular.

Εφεμέριδες. Y ahora sí, arriba hacia el fondo, programa, es el momento de conocer, doncs, las noticias más destacadas que van suceder a Italia como hoy, un 22 de juny de 3 anys, a las nuestras efemérides. I comencem l'any 1343, a Palma de Mallorca, on a la seu Pere III el Cerimoniós és proclamat rei de Mallorca, amb la qual cosa els territoris del Regne de Mallorca resten incorporats a la Corona d'Aragó. A partir d'aquí comencem avançant i arribem al 1713, a l'Hospitalet de Llobregat, el que assigna secretament el conveni de l'Hospitalet, en el que Carles VI, del Sacre Imperi Romano-Germànic, es compromet davant Felip V d'Espanya a retirar les tropes aliades de Catalunya, Mallorca i Eivissa i a lliurar Barcelona o Tarragona en el context de la Guerra de Successió Espanyola. Amb aquestes que arribem al segle XIX, on el 1817, a Cuba, s'origina la seva indústria de tabac quan Ferran VII d'Espanya signa un decret que legalitza la seva producció i comercialització. El 1826, a Lisboa, s'estrena al Teatre Nacional de São Carlos l'òpera Adina de Gioachino Rossini. I el 1838, Orizaharra a Álava, els liberals acaben vencent a la llarga batalla d'Orizaharra durant la Primera Guerra Carlina. I amb aquestes que arribem al segle XX, on el 1940 compie que França l'amnistici, l'acord de cessament d'hostilitats entre les autoritats del Tercer Reich alemany i els representants de França va ser signat a Retondes, al bosc de Copinieix. L'any següent, Europa, Alemanya envaeix la Unió Soviètica a la Segona Guerra Mundial, el 1941. Itàlia, com avui de l'any 1976, a Barcelona, es produeix el míting de la llibertat sota el lema Guanyem la llibertat al Palau Blaugrana, amb l'inici del procés constituent del Partit dels Socialistes de Catalunya Congrés, primer míting democràtic autoritzat des del final de la Guerra Civil Espanyola. Amb aquestes que arribem ja al 1981 a Madrid, a què a Espanya és aprovada al Congrés de Diputats la llei de divorci, que entraria en vigor a l'agost d'aquell any. I al 1986, a Espanya, el PSOE guanya les eleccions generals per majoria absoluta. El seu líder, Felipe González, president del govern espanyol, revalidarà el seu càrrec. I amb aquestes que arribem al segle XXI, i més concretament a l'any 2007, quan a Santiago de Chile debuta oficialment la selecció catalana de patinatge de velocitat participant en la Copa Cono Sur. I el 2018, a Tarragona, s'inauguren els 28ens Jocs Mediterranis, celebrats a la ciutat de Tarragona del 22 de juny a l'1 de juliol del mateix 2018. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 22 de juny d'altres anys. Aquestes han estat, doncs, les nostres efemèrides.

0: Continguts en xarxa.
1: Il·lustres.
2: Maria Aurèlia Capmany va ser novel·lista, autora de teatre i assagista. És una de les escriptores catalanes més polifacètiques. Formada sota els ideals republicans, Maria Aurèlia Capmany no ho va tenir gens fàcil per esdevenir escriptora a la Catalunya de postguerra. Els seus inicis literaris van estar marcats per les traves de la censura sota la repressió franquista. El 1947 va quedar finalista del Premi de Novel·la Joanot Martorell amb Necessitem morir, i el va guanyar l'any següent amb El cel no és transparent. El seu prestigi com a narradora li arribarà, però, el 1956 amb l'obra Betúlia. El 1959 funda amb Ricard Salvat l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, on exerceix de professora, fa d'actriu, de directora i de traductora. Manoli Arànega, directora de la Biblioteca Maria Aurèlia Capmany, explica el vincle que va tenir l'escriptora amb el municipi de Sant Boi de Llobregat.
3: Sant Boi té un festival que es diu Festival Altaveu, és un festival de música. El 1989, en la seva primera edició, el pregó del festival el va fer la Maria Aurèlia Capmany. Va causar gran impacte aquest pregó, doncs, perquè va cantar en un moment determinat, era molt oberta, i llavors se li va voler reconèixer, o se li va voler agrair aquest detall que va tenir en el 1989, quan es va construir aquesta biblioteca que es va inaugurar al setembre del 1991.
2: Com a assagista, sobresurt per les seves obres sobre la situació de la dona. En l'àmbit polític, va intervenir en el procés constituent del Partit Socialista de Catalunya Congrés, el novembre de 1976. També va ser regidora i responsable de les àrees de cultura i d'edicions a l'Ajuntament de Barcelona i membre de la Diputació de Barcelona des del 1983 fins que va morir el 2 d'octubre de 1991. Va ser també membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i presidenta del Centre Català del Pen Club.
4: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0
5: FM.

Farem un petit repàs del que vam aprendre la setmana passada i comencem, doncs, amb els dies de la setmana. Monday, dilluns. Tuesday, dimarts. Wednesday, dimecres. Thursday, dijous. Friday, divendres. Saturday, dissabte. And Sunday, diumenge. Els mesos de l'any eren January, gener, February, febrer, March, març, April, abril, May, maig, June, juny, July, juliol, August, agost, September, setembre, October, octubre, November, novembre i December, desembre. I per últim, les quatre estacions de l'any, winter, hivern, autumn, o fall en l'equivalent anglès americà, que és la tardor, spring, primavera, summer, estiu. Repetim, winter, hivern, autumn, fall, tardor, spring, primavera, summer, estiu. Avui aprendrem l'abecedari. Les lletres són A, A, B, B, C, C, D, D, I, és la E, no us confongueu, F, F, G, la G, H, és l'H, I, és la I, J, és la J, K, és la K, L, és la L, M, és la M, N és la N, O és la O, P és la P, Q la Q, R la R, S la S, T la T, U la U, V és la V baixa, la W és la W, la X és la X, la Y és la Y i la Z és la Z. Tingueu molt en compte que la A, la E i la I es confonen molt. La A és A, la I és I i la I és I. A, A, E, I, I,

I ara, per posar en pràctica les lletres de l'abecedari, aprendrem a deletrejar. Recordeu que lletrejar es diu spell. Spell, curiosament, també vol dir conjur. Per això un màgic spell no és que lletregis màgic, sinó que és un conjur màgic. Així doncs, per començar, could you spell your name? Podríeu lletrejar el vostre nom? Per exemple, my name is G-E-A. Could you spell Monday? Monday is spelled M-O-N-D-A-Y. Now, ara, could you spell Wednesday? Pots lletrejar Wednesday? Wednesday is W-E-D-N-E-S-D-A-Y. Could you spell March? Pots lletrejar March? March is M-A-R-C-H. Could you spell April? Podeu lletrejar April? April es lletreja A-P-R-I-L. Could you spell, podeu lletrejar winter? Winter es lletreja W-I-N-T-E-R. Could you spell October? Podríeu lletrejar octubre? October es lletreja O-C-T-O-B-E-R. Podríeu lletrejar spring? Spring es lletreja S-P-E-R. R-I-N-G. Podríeu lletrejar autumn? Could you spell autumn? Autumn es lletreja A-U-T-U-M-N. Could you spell summer? Pots lletrejar summer? S-U-M-M-I-R. Així es lletreja summer. S-U-M-M-I-R. And last but not least, però per últim, could you spell February? February es lletreja F-E-B-R-U-A-R-W.

0: La primera paraula que aprendrem serà trick or treat. Trick or treat, que és una fórmula que fan servir els nens quan van a demanar caramels. Repeat after me. Trick or treat.
1: Trick or treat.

La segona paraula és cat, que és gat. Un gat negre és black cat. Repeat after me, black cat. Black cat. Una altra paraula típica també per aquesta època és zombie, que com el seu nom indica és zombie. Repeat after me, zombie. Una bruixa és una witch. Witch. I no podem imaginar una bruixa sense la seva escombra. Escombra és broomstick. Broomstick. Les bruixes també tenen un caldero, que és cauldron. Cauldron. Les carbasses es diuen pumpkins. Pumpkins. Els caramels es diuen sweets en la seva versió Regne Unit i candies en la versió americana. Sweets o candies? Candies. Un fantasma es diu ghost. Ghost, com la pel·lícula romàntica. Ghost. La lluna, com vam aprendre el primer dia, es diu moon. Moon. Les disfresses es diuen costumes. Costumes. Un ratpenat és bat, de Batman. Bat. Un vampir es diu vampire. Vampire. És un vampir. Les aranyes es diu spider, com Spider-Man. Llavors, teranyina es diu spiderweb. Spiderweb, que és una paraula composta de aranya, spider, i xarxa o tela, web, spiderweb. Every day together on the beach, every night she's closer in my dreams. Every memory... La paraula tomba és tombstone. Tombstone, que és una làpida. As close as you could be, all the things that Jeannie wouldn't see, didn't see. Una casa encantada és una haunted house. Haunted house. Casa encantada. Un mussol és owl, spelled, lletrejat O-W-L. Owl, mussol. Un esquelet es diu skeleton. Esquelet, doncs, és skeleton. Una mòmia es lletreja mami. No confongueu mami amb mami, que és mare. Mami amb de mare va amb E i mami de mòmia va amb U. Llavors, mami de mare va amb A i mami de mòmia va amb U. Un espantaocells és un scarecrow. Scarecrow. Espantaocells. I per últim, un home llop és un werewolf.

Recordeu que si voleu practicar l'abecedari amb les paraules que hem après, només cal que escolteu una vegada més les paraules i practiqueu amb elles les lletres lletrejant aquestes paraules. Ha arribat el moment de la gramàtica. Si recordeu, la setmana passada vam aprendre el verb to be en present, però la seva forma afirmativa. Fem un repàs del que vam aprendre l'última vegada. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Recordem que això és la forma afirmativa del verb to be i es fa servir per el verb ser o estar. Ara comencem, doncs, en la forma amb negatiu, que l'únic que es fa és afegir-se un not després del verb. Per exemple, jo no sóc tal és I am not. Amb you és el mateix, you are not. Amb les formes he, she o it passa el mateix, he, she, it is not. Amb we are not, you are not, they are not. Recordem que quan escrivim hi ha maneres per abreujar, per contraure aquesta forma. Amb am no es sol fer perquè és I am not, però amb you, we, you del plural i they es fa servir they aren't. S'ajunta l'are not amb una sola partícula que és el aren't. Passa el mateix amb el he, she o it, que la forma seria isn't. Repassem, doncs, tota la forma en negatiu. I am not, you are not, o you aren't, he is not, o he isn't, she is not, o she isn't, we are not, o we aren't, you are not, o you aren't, i they are not. They aren't. For example, I'm not Maria. I'm Gea. It is not a cat. It's a dog. No és un gat, és un gos. So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you... Ara plantem la forma per fer preguntes, la forma en interrogatiu, perquè és una mica més complicada. El que es fa per la forma en interrogatiu és posar el verb davant del subjecte. Es fa com una mena d'inversió de subjecte. Per exemple, per preguntar és un gat, preguntarem is it a cat? Is, el verb, ser, va davant del subjecte i després va al subjecte. Practiquem. Are you Tom? Ets en Tom? Sou vosaltres bruixes? Are you witches? Veieu que el verb va abans que el subjecte, s'inverteix l'ordre. I les respostes a aquestes preguntes es responen amb yes or not. Per exemple, are you Gea? És a dir, yes, I am Gea. Quan responguem la pregunta hem de recordar-nos de canviar el verb. Repassem, doncs, amb la forma en interrogatiu. Are you Mark? Is he Tom? Is she a witch? Is it a dog? Are we friends? Are you ghosts? Are they witches? Llavors recordeu que per fer la forma en interrogatiu és el mateix que en afirmatiu, però invertint l'ordre i canviant el verb davant del subjecte.

I ara, amb la secció de False Friends, aprendrem dos False Friends. Apology, que evidentment no és apologia, sinó que és una disculpa. Si volem dir apologia en anglès, hauríem de dir defense of. El segon false friend que aprendrem avui és arena, que òbviament no vol dir arena ni sorra, sinó que vol dir estadi. Quan vulguem dir sorra o arena en castellà és sand en anglès. Bé, doncs, i fins aquí el programa d'avui. Recordeu que hem après el verb to be, hem fet un repàs dels dies de la setmana, els mesos de l'any i les estacions, i també hem après a lletrejar i les lletres de l'abecedari. My name is Gea Palau, and I'm your English teacher. Have a nice day. See you.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès al promotor de l'acció disciplinària, volíem dir la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat precisament Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Protecció Civil també ha posat en prealerta el pla Infocat pel risc d'incendi molt alt que hi ha hores d'ara a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. A hores d'ara, en aquest punt, queda encara un carril tallat i encara retencions. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, bombers i també els. Amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen altra alternativa residencial. Estan previstos també nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny i també el 3 i 13 de juliol. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. Els votants poden escollir entre mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals o canviar-la de Pirineus Catalans o bé Pirineus Mediterranis. La votació estarà oberta fins al 15 d'agost i, tot i que no és vinculant, servirà també per orientar la decisió final del govern francès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
6: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
5: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. pollos a l'ast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar, carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes.

El Santoral i aniversaris. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a repassar els aniversaris dels famosetes i també doncs, el Santoral, que com sempre ens ofereix el Sant Pare des del Vaticà, el mossèn Lleó, que torna sempre ens diu els sants més destacats, als quals hem de felicitar el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa, eh? Per tant, doncs, com no, aquest serà l'espai al qual també aprofitarem per obrir línies i per realitzar doncs, encàrrecs a tota la gent a la que tingui el com a celebrar i doncs a felicitar. Si vols fer de dedicatòries, felicitacions, agraïments, homenatges, bombes telefòniques, declaracions de moral, que faci falta, vaja, aquest és el teu espai. I a més, doncs, en agraïment a la vostra participació, us en donareu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bijuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene vocal. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa. El detall sorpresa de la joieria Castillo. Les dues consumicions normals no premium de Samis Calafell. També tenim el tall de cabell per home o bé rentat i marcat amb saca de proteïna per a dona de la porqueria Harmony. El dur

0: També tenim aquest pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol i el vermut per dues persones de la cova del Gorka. També el sopar per dues persones del local social al Castell. I el menú per dues persones de dimarts i divendres al bar Casa Carminya de Castanyaire. La pizza per dues persones de la pizzeria Nanà. L'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria. El sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga. El sopar per dues persones de dijous o diumenge de la pizzeria La Góndola de Cubelles. I també, com no, l'esmorzar per dues persones del Saborea. El lot de regals del pollastre d'as, les patates al caliu, l'ampolla de vi, pa i allioli del Pollo Loco. La invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou. I la invitació també per dues persones de la Giralda de l'Arbós. També tenim aquesta beguda refresc i tapa de dilluns i divendres del Racó Dolç. L'esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2. Els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme. El menú per dues persones de l'Hotel Àdia i també la invitació per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Ja ho saps, home, busca, compara i si trobes algú millor sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no t'ho veuràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home, clar que sí! Recordem les vies de comunicació directes a les que són aquestes i estan ben obertes.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: The telephone number is 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
2: Il telefono della radio è il 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 106.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 106.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
0: I també com no tenim la nostra pàgina web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per un plan i com no també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat. Y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
0: Busquen seguint Estuberàs i com no, en agraïment a la vostra participació, doncs us endureu un numeret per tots els premis els quals hem repassat anteriorment i també, doncs, com no, us posarem tots aquells temes musicals que més us agradin de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures. Aquí te les posem totes i a sobre t'emportes un numeret al qual entres a sorteig de tots els regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, eh? Clar que sí, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, eh? Tots els patrocinadors, tots els comerços i com nosaltres també seguim fent costat a Cunit Vila Comercial, l'associació de comerciants i empresaris de Cunit, que per cert recordem que has de comprar al nostre poble, doncs té premi, més de 600 premis i un sorteig final. Recorda que si doncs participes i compres als nostres municipis, als tendes del nostre municipi, doncs et donaran rasques, us poden trucar més de 600 premis i a més a més no llanceu el rasca perquè entrareu al sorteig d'un fantàstic creuer per dues persones al el qual es realitzarà el sorteig aquí a Ràdio Cunit el dia dijous 16 de juliol a les 9 de la nit. Caldrà respondre en directe, recordeu, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji, aquest fantàstic creuer, el qual doncs us ofereix Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit, Camaleon Travel i Ràdio Cunit. Recorda, compra Cunit té premi, més de 600 premis, més el sorteig final. Doncs recorda aquesta campanya des del 15 de juliol, de juny passat fins al 15 de juliol, amb aquest creuer per dues persones. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador. Sí, senyor! I dit això, ara sí, és el moment de repassar el nostre santoral d'avui dilluns, dia 22 de juny de 2026. I volem felicitar Sant Adán, Albano, Aron, Climent, Consòrcia, Domiciano, que pareix italiano, Sant Eusebi, Flavio, Galació, Heracli, Innocenci, Joan Fischer, Lambert, Guibert, Nicetes, Paulí, Pompià, Saturní i Tomàs. Moltíssimes felicitats! I per tots ells us dedicarem temes musicals com per exemple aquest que ens arriba ara mateix de...

el Rasputin, recordeu-lo segur, aquesta nova versió, doncs, d'aquest 2026, un tema originari del 78, Ja té gairebé 48 anys aquest tema, a qual us posem exclusiva per tots vosaltres, de seguir, des del ventilador, a Ràdio Cunit.

Aprofitem per donar numeret. Atenció, amb el número 1, Natàlia Alba, amb el 2, Àfrica Sant Martín, amb el 3, Sanina i Alonso, amb el 4, Agustí Llorenç, amb el 5, Jordi Divisa, amb el 6, Fernando Gómez, amb el 7, Zoe Gómez, amb el 8, Encana Arcilaga, amb el 9, Eva de la Penya, amb el 10, Juan Valo Rodríguez, amb el 11, Josep Macià, amb el 12, Joana Paredes, amb el 13, Sílvia Pérez, amb el 14, Joan Madrid, i amb el 15, Joan Montfort. Més temes musicals que ens arriben reversionats, d'aquest cas d'entre els anys 1980 fins aquest 2026. TSS Project. No dudaria. Remix. Aprofitem per donar numeret amb el 16, Vila Domènec, amb el 17, David Angulo, amb el 18, Pep Grés, amb el 19, Roger Mestre.

I donant numerets, com no dèiem, amb el 21, Montserrat Ribó, amb el número 22 també, Jaume Rimó, amb el 23, Elvira Pou, amb el 24, Joaquim Gràcia, amb el 25, Jaume Sanz, amb el 26, Núria Sanz. Més temes musicals, doncs arribarà Shakira, amb Burna, Dai Dai. Una remescla també, a la que aprofitem també per donar numerets, amb el número 27, Antonio de Moya, amb el 28, Fernand de Moya, 29, Dolors Ribó, amb el 30, Armand Cortés, 31, Gerard Cortés, 32, Aitor Escardó, 33, Blanca Martínez. Temes com aquest sonaran també a la Revetlla de Sant Joan 2026 a la Dirigència.

41, Wilson Galindo, 42, Mike Castilla, 43, Dori Caballero, 44, Jordi Bonilla, 45, Conchi Villegas. Més peticions musicals, ens arriba la sopa de cabra i su amb món, camins, somnis i promeses. Un tema de fa 25 anys i que sona ara d'aquesta manera.

Alfred García. Recorda, sintonitza el ventilador. De música no en fem, però sí, en posem.

abans de donar pas ja a més continguts del nostre programa, ens arriben, com sempre, un cada dia, els mullats i els cremats, eh? L'himne de la Festa Major d'estiu 2026, himne oficial Sant Cristòfol 2026, Festa Major a Cunit. Mullats i cremats. Aprofitem per donar una mareta, atenció, amb el número 60... No, espera, ui, on ens havíem quedat? No, aquí, aquí, aquí. El 53, Juana Jiménez, 54, Vicente València, 55, Teresa Cabezas, 56, Francesc Andreu, 57, Josep Maria Fané, 58, Mustafa Arenal, 59, Loli Luque, amb el 60, Montse Peris, 61, Jordi Peris, 62, Jessica Méndez, 63, Adrià Méndez, i amb el 64, Marta Palomo. Aquí va el tema oficial de la Festa Major d'estiu d'aquí de Cunit. Som-hi!

Què tal, conitencs i conitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que ja encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu. A les 9 a la plaça de la Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal, vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida de la Festa Major d'enguany, que serà espectacular. Així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. I el dia 9 no, el dia 10 a les 9, vale? Ja està. Això ja, si no mireu el copy que tindreu aquí, ja ho tindreu. Ens veiem.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

història dels mundials a Com Ràdio. França 38.

0: Quan se celebra el Mundial de França a l'estiu de 1938, falta poc més d'un any per l'esclat de la Segona Guerra Mundial. La tercera Copa del Món, per tant, tindrà lloc enmig d'un clima prebèl·lic en un planeta convuls. Alemanya ja ha absorbit Àustria i, mentrestant, la Itàlia de Mussolini, guanyadora al Mundial del 34 i als Jocs Olímpics del 36, dona suport a Hitler i busca mantenir el seu domini futbolístic. Les forces feixistes entren amb empenta a França, màxima representació de la democràcia del moment. Àustria, annexionada per Alemanya, no participa en el Mundial i Espanya, immersa de ple en la Guerra Civil, tampoc no serà present a la Copa del Món. Gabriel Colomer.
1: El 38, grans seleccions van desaparèixer del mapa. És a dir, Àustria va desaparèixer, Txecoslovàquia va desaparèixer, Espanya va desaparèixer i, per tant, era un Mundial en el qual les grans potències futbolístiques, com a mínim tres, perquè no oblidem que l'Àustria dels anys 30 és el Wunder Team, és un dels millors equips coneguts de la història austríaca. I la Txecoslovàquia, és un dels altres grans equips. I Espanya.
0: Tampoc acudeix a la cita Anglaterra, una vegada més. I l'Uruguai torna a renunciar-hi, encara dolgut pel veto europeu l'any 30 i també com a suport a l'Argentina, que no hi va perquè considera una injustícia que no se li concedís l'organització del Mundial.
2: Són également qualifiés. Pologne. Txecoslovàquia. Norvège, Belgique, France, Allemagne, Suisse, Hongrie, Néerlandaise, Cuba, Roumanie, Suède.

0: A majoria d'equips europeus i amb el Brasil i Cuba representant el continent americà, un total de 15 seleccions participaran al Mundial de França. Des de la creació de la Copa del Món, el president de la FIFA, Jules Rimet, desitjava portar un Mundial a França, tot i que els sud-americans demanaven l'alternança de continents i l'Argentina s'havia ofert acollir el Mundial, Rimet tenia clar per qui era el del 38. Ho recorda el seu net, Yves Rimet.
1: Estic convençut que va estar molt content d'organitzar el Mundial de França al seu propi país.
0: Yves Rimet protagonitza un capítol que ha passat a la posteritat. El net de Jules Rimet va extreure les boles dels equips en el sorteig del Mundial, tot i ser aleshores un nen de 6 anys, recorda el moment perfectament.
2: Je m'en souviens très très bien, d'autant plus que j'avais 6 ans.
1: Me'n recordo molt, molt bé, ja que tenia 6 anys, era petit. Em van fer esperar davant una gran sala d'afers estrangers. Quan van obrir la porta i em van fer entrar, vaig tenir una mica de por. Però quan vaig veure que el meu avi era al centre d'aquella gran taula, vaig córrer cap a ell i em vaig pujar sobre la taula.
2: Jusqu'au moment où j'ai vu mon grand-père qui était au centre de cette grande table, et là j'ai couru vers lui et puis je suis monté sur la table.
3: En 1938, c'est à la France que revient l'honneur d'organiser cette troisième Coupe du Monde.
0: I el Mundial comença en un ambient enrarit, amb una cruenta guerra a l'horitzó. La confrontació d'ideologies està present en tot moment i serà sempre traslladada als estadis, al terreny de joc i a les graderies. Els alemanys llueixen la creu esvàstica a l'escut de la samarreta i abans de cada partit fan la tradicional salutació nazi. Els jugadors italians comencen i acaben cada partit amb el palmell de la mà estès. Juguen per la pàtria i pel feixisme.
4: Qualsevol no aixeca el braç, no? Ho dic perquè a l'any 40, si mirem les fotos de la selecció espanyola, també estan tots aixecats amb el braç, i la selecció alemanya, per entendre'ns, en fi, un no anava a la selecció i no aixecava el braç. I si no l'aixecaves és que, en fi, jugar el següent partit no sé si jugaries. Ara, en algun camp de presos segurament xutaries moltes pilotes.
0: Alemanya, amb els jugadors austríacs a les seves files, se sent invencible. Després de la seva absència el 1930 i amb un discret paper l'any 34, vol guanyar el Mundial de França.
4: Alemanya pensava que unificant amb Àustria, és a dir, que tenint una part del gran equip d'Àustria, doncs serien invencibles. I la veritat és que els van eliminar bastant aviat. El senyor Hitler ha entrat allò amb triomf a Viena, i, per tant, els francesos demòcrates veuen aquell equip com un equip que intenta, pues, això, simbolitzar, pues, això, la intervenció de la Gioconda a Espanya i, a més, allò, aquests afanys expansionistes que té el propi Hitler, no?
0: A les primeres de canvi, Alemanya cau eliminada contra Suïssa per 4-2 en el partit de desempat de vuitens de final. Els alemanys, a més, han de suportar com els aficionats francesos els canten des de les grades, un dels màxims símbols de la llibertat, la igualtat i la fraternitat, la Marsellesa.

0: veritat que li cantaven la Marsellesa, perquè en el fons la Marsellesa és el gran himne de la llibertat. Si un escolta la lletra de la Marsellesa, diu que a les armes ciutadans, no súbdits, diu ciutadans, vol dir iguals, i són els fills de la pàtria. Per tant, podríem dir que la democràcia o el poble en armes defensen la llibertat i la democràcia. I per això, normalment, quan algú no sap un himne, canta la Marsellesa per simbolitzar els elements de llibertat. Per això els hi cantaven això.
1: Per primera vegada, la selecció brasilera es pren seriosament la seva participació en un Mundial. En el partit més espectacular de la Copa del Món, el Brasil es desfà de Polònia per 6-5. I a quarts, derrota Txecoslovàquia passant per un partit de desempat. Leonidas da Silva, anomenat el Diamant Negre, es converteix en la sensació del Mundial i en la primera gran estrella del futbol brasiler, com recorda Luis Méndez.
2: Fue un gran jugador, un jugador elástico, que tenía mucha cintura, un juego de cintura muy saliente, extraordinario. Tendría lances acrobáticos. Jugaba un fútbol verdaderamente maravilloso. Dígote que Leónidas no fue mejor que Pelé, pero también no fue inferior a Pelé.
1: El Brasil topa les semifinals amb la potent Itàlia, que ve de deixar fora l'anfitriona França. Els brasilers, menyspreant la qualitat del rival, es veuen guanyadors i reserven jugadors per a la final. El resultat, derrota per 2-1. El llegendari Giuseppe Meazza, que ja havia participat en la victòria al 34, comanda la selecció italiana. El periodista Massimo Franchi parla de Meazza com el que és el seu país, un mite.
3: Uno de los más grandes en absoluto. El estadio de San Siro de Milán lleva su nombre porque ha sido un como dicen los brasileños, un artillero espectacular, como era un poco en España el jugador que tenía por apellido, creo como apodo Pichichi. Giuseppe Meazza era realmente un, como se dice aquí, un bombardier, uno que cuando tenía la pelota disparaba siempre en la portería, era el terror de los arqueros y de los defensores adversarios.
1: Hungría supera Suecia per 5-1 en l'altra semifinal i s'enfrontarà a Itàlia a la final. Itàlia resol la final d'aquesta Copa del Món amb més facilitat que la disputada 4 anys abans al seu país. La selecció dirigida per Vittorio Pozzo revalida el títol imposant-se per 4-2, amb dos gols de Piola i dos de Colassi, i molta superioritat sobre Hongria. Itàlia, amb dos Mundials i uns Jocs Olímpics, culmina una dècada daurada, com explica Luciano Castro.
4: Esas dos décadas, del año 20 y del año 30, pertenecieron nada más que a dos países. Las del 20 a Uruguay, porque ganó las dos Olimpiadas, 24 y 28, y el Mundial del 30. Y después Italia, que también tuvo tres títulos mundiales, la Olimpiada del 36 y después el Campeonato del 34 y 38. Entonces sí, había presión, pero también había calidad futbolística, como dices tú, porque tú no puedes ser el país número uno durante 10 años, así porque sí, ¿no?
1: I per acabar, no podia faltar el missatge polític. Alguns celebren la victòria italiana d'una forma molt peculiar.
0: Quan Itàlia guanya el 38 a Hongria per 4-2, un dels titulars que sempre m'ha frapat és un titular italià que deia el següent: l'ordre nou italià guanya en el país de la Revolució Francesa. És a dir, la nova revolució guanya en el país de la vella revolució. En el fons, el que intentava la pròpia propaganda feixista era dir: hem tornat a guanyar els italians, l'ordre nou italià ha guanyat a París, no a Hongria. A Hongria és l'equip que hem guanyat, però en el fons hem guanyat en el bressol de la Revolució Francesa.
1: I d'aquesta manera es posa punt i final a la tercera Copa del Món. L'esclat de la Segona Guerra Mundial un any després paralitzarà totes les estructures esportives i farà preguntar-se a Jules Rimet si serà possible algun dia la disputa d'algun altre Mundial. Els dubtes de Rimet es veuran esvaïts 12 anys després, quan el Brasil acollirà una Copa del Món inoblidable.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.
2: Pub Sam y Escalafell. Más de 50 años a tu servicio. Música pop rock de toda la vida con un ambiente que te lo vas a pasar siempre bien. Pub Sam y Escalafell. Nos encontrarás en la calle Montoriol número 32, en Calafell Playa. Ven y disfruta en Pub Sam y Escalafell. Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes.
3: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas, denominación de origen, IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la Iglesia Románica de Cunit. Loren manda en el salón con 90... Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit.
2: I no et perdis la Revetlla de Sant Joan. Entrant pica-pica de la casa, salons d'escollir, postres de la casa, cava, coca de Sant Joan i DJ Chaumix per rematar Revetlla de Sant Joan a La Diligencia. No t'ho perdis.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Cunit
4: al 107.0,
5: radiocunit.org.

0: Esports amb Xavier Cendra. I ara sí, doncs és el moment d'endinsar-nos ja amb l'actualitat esportiva, que com sempre ens arriba de la mà de la nostra companya, en Xavi Cendra, el que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Xavi Cendra, què tal estem? Bon dia!
1: Molt bon dia, Jaume, poqueta cosa avui, doncs.
0: Què tal? Com portem el Mundial?
1: Pues, aquí la veritat és un desastre els horaris del Mundial, eh?
0: Sí?
1: Apenes es pot seguir el Mundial perquè et toquen uns horaris de l'Estrella i Argentina a les 3 de la matinada, Brasil a les 3 de la matinada. És impossible, o sigui, si vols seguir els equips, si vols seguir el Mundial, no pots dormir en tota la nit.
0: No, el que sí que és impossible és seguir-los tots, eh? Vull dir, això sí que és impossible, eh? Perquè, què són, 55 equips?
1: No, 32 crec que són. Sí, dura 39 dies, o 38 dies dura el Mundial. I fins al 9 de juliol no hi ha aturada de...
0: Ara estem a les lliguetes. Les eliminatòries, saps més o menys quan començaran o no?
1: Sí, a partir del diumenge. El diumenge que ve, que és quan comença el Mundial.
0: A partir d'aquest diumenge és quan ja començaran les eliminatòries, ja?
1: Sí, sí.
0: Doncs encara anar ràpid, no? Bueno, no sé. No, clar, quan va començar el Mundial? Va començar farà una setmana ja?
1: No, fa dues setmanes, fa dues setmanes va començar.
0: Dues setmanes ja?
1: Sí, sí.
0: Però va ser després del Papa de Roma, o sigui, aquest dijous passat fa una setmana, que, o sigui, una
1: sí,
0: setmana clar, i quatre dies.
1: I porta una setmana i mitja, sí. Uh-huh. O sigui, però és que hi ha quatre partits al dia, eh? O sigui, ens fiquen un partit a les 6-7 de la tarda, que està molt bé, avui, per exemple, Argentina juga a les 7 de la tarda, que aquest es pot veure.
0: Sí.
1: Ens fiquen un altre partit a les 10-11 de la nit, un altre a les 12-1 de la matinada i un altre a les 3-4 de la matinada, llavors...
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Bueno, sí, va ser...
0: Bueno, però...
1: Com a mi les eliminatòries són, pel que he vist, la majoria dels horaris són bons horaris.
0: Però... Almenys el d'ahir va ser més aviat bo, no? Perquè l'Espanya a l'Aràbia Saudí... Què va ser, a les 8 del vespre? No.
1: A les 6 de la tarda.
0: A les 6 de la tarda, ostres.
1: Espanya juga els dos tres partits a les 6 de la tarda. I el proper divendres, la nit de divendres a dissabte, a les 3 de la matinada.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Perquè juga a Mèxic.
0: Per cert, ahir qui va marcar els gols d'Espanya? Els 4 gols, qui els va marcar?
1: Va marcar el primer i la mitja mal.
0: Sí.
1: Al minut del partit, s'entrava i alçava... Gol de la Vinyamal.
0: Sí.
1: En dos minuts, el Vinya 22 va marcar dos gols allà al Zabal, dos jugades de les combinacions d'Espanya, i van arribar les tants.
0: Sí.
1: I a la zona dreta només començar Cucurella, el nou fitxatge flamant del Madrid, perquè va fer un rebot entre el porter de la França, va fer el 4-0.
0: Però segur que era ell o era la pròpia porta? Perquè aquí hi ha polèmica.
1: La pròpia porta.
0: No és que se l'han atorgat a ell el gol o no?
1: No, l'han donat en pròpia porta. La FIFA en això té la lineta. Perquè és que el xut se vol parar el porter. El que passa és que la pilota va rebotada i entra
0: val,
1: a gol.
0: Val.
1: Però dir una cosa. Però dir una cosa. Ahir també va jugar l'altre partit del grup d'Espanya.
0: Sí.
1: Que enfrontant Uruguai i Cap Verd. Tothom s'ha enfotit a Cap Verd perquè han patat amb Espanya 0-0.
0: Sí.
1: Doncs ahir Cap Verd va empatar 2-2 a Uruguai.
0: Caram.
1: Això fa que Espanya ja estigui classificada, té 4 punts.
0: Sí.
1: Uruguai i Cap Verd tenen 2 i Aràbia tenen 1.
0: Sí, que és la selecció revolucionària d'aquest any, o què, Cap Verd?
1: Sí, bueno, Curaçao, que no la coneixia ningú, li va empatar el partit a Ecuador, va empatar 1-1 a Ecuador, i a l'última jornada jugarà passar o no passar. Una selecció com Curaçao,
0: ja.
1: Té molt d'amèrit, també, té molt d'amèrit. I, bueno, cosetes a destacar del Mundial, doncs Bèlgica fatal,

0: espera que arribi el diumenge, ja, perquè el diumenge ja està això faixa, o guanyes o te'n vas al carrer, perquè el diumenge comença les coses interessants. Si vols, em passo els horaris d'aquesta nit, però segur que vols veure el partit d'aquesta nit, Jaume.
1: Allà.
0: Que són els següents. Mira, a les 7 de la tarda tenim l'Argentina-Àustria, partit que es podrà veure per la 1. Bon horari, eh? Uh-huh. A les 11 de la nit tenim un altre bon partit, el França-Iraq. Aquest es veurà per la font. I per demà tenim, si no és un segon turbusco, perquè m'ho han tret. Per demà de la matinada tenim el Noruega-Senegal a les 2. Uh-huh. I el partit estrella de les 5 de la matinada. A les 5 de la matinada tenim un apassionant Jordània-Argèlia, eh? Jordània-Argèlia, del Mundial. Si vols també et dono la revella de Sant Joan als partits.
1: A veure, perquè no els podrem veure, però bueno, a veure quins són.
0: Mira, a les 7 de la tarda juga Cristiano Ronaldo, Portugal-Uzbekistan. A les 10 de la nit tenim una Anglaterra-Gana.
1: Sí.
0: I els de la matinada seran... una de la matinada, Panamà, Croàcia, 4 de la matinada, Colòmbia, Congo. Aquests són els partits del Mundial que, bueno...
1: Uh-huh. Déu-n'hi-do, també.
0: Fins que no anem amb les eliminatòries...
1: La cosa no s'animarà, oi?
0: No.
1: És que diuen que hi ha masses grups, masses... I clar, no hi ha els grups de la mort ni res, i són les lliguetes no tenen gaire motivació.
0: Si passen 3 de 4, ja, no passen... Si hi ha 4 aquí, si passen 3, és impossible.
1: Bueno, almenys és com una presentació de les seleccions, una miqueta. Però clar, no són partits apassionants.
0: Ja, home, és una castanya, això sí. És una castanya, un avorriment increïble.
1: Per cert, tu qui diràs que guanyarà el Mundial?
0: Jo crec que és Anglaterra, eh?
1: Anglaterra?
0: Ara mateix és la que l'única que ha jugat contra una selecció encara dins com Croàcia, i ha jugat molt bé a futbol, eh? L'altre dia la vaig veure i va jugar molt, molt bé, eh? Jo, allà em queda molt Mundial, pensa que un partit pot passar qualsevol cosa,
1: sí.
0: I et diré per què no Espanya.
1: Aviam.
0: Espanya ha arribat a aquest Mundial amb els seus millors jugadors en molt baixa forma. La Milla va lesionat, Nico Guillem lesionat, Rodri lesionat, i Parro van agafant el ritme, però no crec que arribin al 100% fins al final del Mundial, i això perquè sigui molt complicat. França, no em va agradar gens el primer partit amb Senegal, vam fer un partit bastant justet.
1: Sí.
0: El partit de l'estat d'aquí en Mbappé va estar bastant fi. I bueno, Argentina, sí, pot fer alguna cosa, però no sé, ja té 38 anys, ja s'ha aguantat tot el Mundial. No sé, hi ha un abanic aquí molt important d'equips, però jo crec que la important és, la fracció important és Anglaterra. La que ha començat a millorar el Mundial, això ja no ens ha passat. Per cert,
1: sí.
0: Hem tingut futbol aquí a casa nostra. Ahir es va disputar la final, no, dissabte, es va disputar la final per cert. Poder segonar
1: sí.
0: Entre el Sabadell i el Zamora.
1: Hi ha hagut polèmica amb la celebració, allà a Sabadell.
0: Sí, es venia a part, però a Sabadell es va recordar Pedro Sánchez i la seva família. Doncs 4-0, Sabadell va remuntar l'eliminatòria i ara encara serà equip de segona divisió. O sigui que tenim dos equips a primera, a l'Espanyol en Girona, dos a segona, a Sabadell, que la primera vez tindrem el Sant Andreu, l'Europa i el Nàstic.
1: Molt bé, mira, per cert, aquest passat divendres vam estar a la cloenda dels centres cívics de temporada i ens vam trobar el president del Barón de Viver del districte de Sant Andreu i bé, en una de les salutacions va dir: ojalà l'Europa gane el Sant Andreu en el derbi. I jo vaig dir: doncs sí senyor, perquè serà senyal que l'Europa no haurà pujat de categoria. I bueno, doncs escolta'm, sí, ara a més també doncs amb el tema de les gespes la cosa està una miqueta d'aquella manera, eh? Ja comencen doncs amb el tema tràmits a partir del mes d'agost a començar amb les obres i suposo que cap al novembre doncs el Sant Andreu ja podrà tornar al Narcís Sala, si tot va bé, cap a finals de novembre. A l'Europa no ho sé, perquè l'Europa...
0: Ara.
1: Ho té més

0: Difícil. Doncs hi ha opcions. Segons això es decidirà un cop s'hagi fet el sorteig dels partits. Segons el partit on es jugui i amb contra qui juguem, doncs o bé a Can Dragó o a l'Estadi Olímpic o algun altre lloc. S'ha de mirar doncs l'Estadi Olímpic de Montjuïc no seria la primera vegada, que ja recordem que va ser el primer equip que va inaugurar l'Estadi Olímpic de Montjuïc,
1: Sí, sí. Estic buscant el sorteig de la Lliga con la FAN,
0: No sé si a finals de mes, el dia 30 o por ahí, si fa no fa.
1: Sí, mirant-lo, quan es creix, l'he passat a la fe el 1 de juliol.
0: Sí.
1: Allò començarà el 14 o el 15 d'agost.
0: Doncs suposo que o el 30 de juny, por ahí, si fa no fa, em sembla a mi, Es fa el sorteig entre el 30 i l'1.
1: El 30 de juny, sí.
0: 30 de juny, oi?
1: Dimarts que ve.
0: Molt bé, doncs estarem pendents.
1: I el sorteig. Més cosetes esportives, Jaume. Tenim dos Barces que poden guanyar la Lliga. Avui jugar el Barça de bàsquet contra el València, tercer partit de play-off per títol de Lliga, empat a 1, el Barça va poder guanyar un dels dos partits a València, el primer. Si això fa que el Barça, guanyant els dos partits a casa, estaria campió de Lliga. Un altre Barça, el de futbol farà, en compte, tres victòries a 0 contra el Pozo de Múrcia, guanyant un dels dos partits amb Murcia campió, si no, encara tindrà un 5 al Palau i es jugarà demà aquest partit. A dia de la Revella Sant Joan tenim un Pozo de Múrcia a Barça. I per acabar, un Pei Patins, també estem en el final de la Lliga, del Mas disputa el 5è partit entre el Liceu i l'Igualada. El Liceu que havia guanyat els dos partits a la Corunya,
0: sí.
1: L'Igualada que les copes, que la seva pista va aconseguir un 4-2, i demà, doncs demà es disputarà també la finalíssima de la Lliga. I recordem, primera setmana de juliol, 2 i 3, al Tour de França, passant per Cunit.
0: Sí.
1: Intentem que fer una prèvia guapa, al Tour de França. Parlarem...
0: És el dia 12, el dia 12, oi? De juliol?
1: No, 2 i 3.
0: Quin dia dius?
1: El 2 i el 3 de juliol, Jaume.
0: El 2 i el 3, no era el 12 i el 13? És el 2 i el 3 de juliol que venen?
1: Sí,
0: per
1: si la primera
0: setmana,
1: són les tres primeres etapes, Jaume.
0: Ostres, caram, ens agafarà aquí en Braga. No, a veure un moment, perquè, clar, avui estem a dimarts, és la setmana que ve.
1: Certo, hi ha dues setmanes que queden.
0: Dues setmanes queden, a veure un moment, perquè ja estem una miqueta mal fixats, i a veure, no, a veure, el 23, doncs, avui estem a dimarts, doncs, el dijous de la setmana que ve.
1: Tu miraràs que si... Jo sé que... No, perquè el Tour comença a fer... Tour de França el 2026... Jo t'hi miraré. Ara t'ho dic exactament.
0: Sí.
1: Ja ho tinc aquí. És el diumenge... El diumenge dia 5, Jaume.
0: El diumenge 5?
1: Sí.
0: El diumenge 5 passa per Cunit?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, Doncs estarem pendents, el diumenge, caram, tu, doncs tindrem que fer el dia 6 la postprèvia.
1: Sí, veurem què tal va, veurem que tot funcioni perfectament. I per acabar, última notícia del dia, Marc Márquez va guanyar la cursa de Gran Premi de la República Txeca. Marc Márquez que estava a 110 punts del seu rival, ara ja està a 40 punts, ha fet una remunta espectacular. Mira que l'han operat i l'han fet de tot, i el tio està allà lluitant i ja està la lluita del Mundial, Jaume, i fins aquí tot a l'esport aquesta setmana.
0: Molt bé, perfecte, doncs en prenem una nota de tot plegat. Doncs, per cert, on passaràs la Revella de Sant Joan?
1: Aquest any a casa, tinc molta calor i...
0: Sí? No tinc res. Home, si vols estàs convidat aquí a la diligència,
1: Bueno, a mi on passo, però saps què passa? Que quan baixo per baix està ple de cotxes aquests dies. I a casa ens juntem uns quants i mira...
0: Bueno, que sabeu que això... Per aquí és fàcil aparcar, Aquí és fàcil aparcar, però bueno...
1: Sí, a mi em passa, a veure...
0: Molt bé, perfecte. Doncs escolta, molt bona Revellada de Sant Joan, que vagi tot molt bé. Si tu vol, ens escoltem la setmana vinent en aquest mateix espai, d'acord?
1: Igualment, bona Revellada a tots, precaució a disfrutar, precaució de m'espatar-vos i que passem tots una gran Revellada de Sant Joan.
0: Igualment, una abraçada. Adéu-siau, bon dia.
1: Bon dia.
0: I fins aquí, l'actualitat esportiva al ventilador, a Ràdio Cunit.

I avui el que volem és citar alguns consells per evitar problemes causats per l'onada de calor. Primer de tot, direm què és la onada de calor. Quan les temperatures són anormalment altes durant un parell de dies, la calor excessiva pot ser un perill per la salut. Les temperatures molt extremes i l'excés de calor produeixen una pèrdua de líquids i de sals minerals. Clor, potassi, sodi... I que aquests són necessaris per l'organisme. Aquest fet pot agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures tan elevades es perllonga, es pot patir un cop de calor, que és una situació que pot acabar sent molt greu. Quins són els símptomes? Hi ha alguns símptomes que ens poden alertar, com són la temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions o somnolència o pèrdua del coneixement. Què heu de fer? Davant d'aquests símptomes, traslladeu la persona a un lloc més fresc, doneu-li aigua, mulleu-la, venteu-la i aviseu urgentment als serveis sanitaris. El 061. I què s'ha de fer en cas d'onada de calor? Primer de tot, protegiu-vos del sol i la calor. I a casa, controleu la temperatura. Durant les hores de sol, tanqueu les persianes de les finestres on toca. Obriu les finestres de casa durant la nit per refrescar-la. I estigueu-vos a les estances més fresques. També utilitzeu algun tipus de climatització per refrescar-vos i refrescar l'ambient, com ventiladors, aire condicionat, ventalls... I si no teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim 2 hores al dia en llocs climatitzats, com poden ser les biblioteques o els cinemes. Refresqueu-vos sovint amb dutxes o tovalloles amarades d'aigua. Al carrer, eviteu el sol directe. Porteu una gorra o un barret. Utilitzeu roba lleugera, com la de cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. També procureu caminar per l'ombra, estar sota un parasol quan sigueu a la platja i descanseu en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats. Porteu aigua i beveu-ne sovint. Mulleu-vos una mica la cara i fins i tot la roba. Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no hi deixeu els infants amb les finestres tancades. També limiteu l'activitat física a les hores de més calor. Eviteu sortir a les hores del migdia, que és quan fa més calor, i reduïu les activitats intenses. També beveu força i vigileu l'alimentació. Beveu aigua i sucs de fruita tant com pugueu, fins i tot sense tenir set. No preneu begudes alcohòliques i eviteu el menjar molt calent i els que aporten moltes calories. I també ajudeu els altres. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola, mireu de visitar-los un cop al dia. Ajudeu-los a seguir aquests consells i, si prenen medicació, reviseu amb el seu metge si pot influir en la termorregulació i si s'ha d'ajustar o canviar. Aquests eren alguns dels consells per evitar problemes causats per l'onada de calor.

0: aquest estiu, refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. FM. FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, al qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dilluns, dia 22 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'Ajuntament i les colles del Carnaval de Cunit avancen conjuntament en la preparació de l'edició 2027. A la Regidoria de Cultura va celebrar, doncs, una nova reunió de treball amb les colles participants del Carnaval amb l'objectiu de retornar les conclusions i propostes sorgides a la trobada de valoració celebrada el passat mes de març després de l'edició del Carnaval de Cunit 2026. La sessió va servir per compartir amb les colles participants les accions i línies de treball que han anat definint a partir de les aportacions recollides durant la primera reunió de valoració, així com per establir noves vies de col·laboració entre les colles i el consistori amb la mirada posada en la preparació del Carnaval de Cunit 2027. Durant la trobada es van abordar diferents aspectes organitzatius i de coordinació amb l'objectiu de continuar millorant una de les festes més emblemàtiques i participatives del municipi. Tant les colles com l'Ajuntament van coincidir en la importància de mantenir espais de diàleg permanent que permetin construir de manera compartida un model de carnaval cada vegada més participatiu, segur i atractiu. La reunió es va desenvolupar en un ambient constructiu i de col·laboració amb la voluntat de compartida de reforçar el paper de les colles com a motor principal de la festa i d'impulsar noves iniciatives que contribueixin a consolidar el Carnaval de Cunit com una cita de referència al territori. La Regidoria de Cultura, la senyora Montse Càmera, va voler agrair la implicació de totes les colles i el clima de treball generat durant la trobada. Vull agrair sincerament la predisposició, el compromís i l'esperit constructiu de totes les colles. El Carnaval de Cunit és una festa que es construeix entre tots i totes i aquest bon ambient de col·laboració és la millor garantia per continuar fent-ho créixer. La regidoria també va, doncs, destacar que la reunió va servir per retornar la feina feta des del mes de març i sobretot per començar a definir conjuntament els reptes i objectius del Carnaval 2027. La implicació de les colles és imprescindible per continuar millorant, doncs, i consolidant una festa que és un orgull pel municipi. I des de la Regidoria de Cultura es continuarà, doncs, també treballant de manera coordinada amb els grups participants per donar resposta a les necessitats detectades i avançar, doncs, en l'organització de la propera edició del Carnaval, reforçant la participació i el sentiment de pertinença que caracteritzen aquesta celebració tan arrelada a Cunit. D'altra banda, l'alumnat de l'Aula de Diversitat de l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit participa en el projecte Reacciona, una iniciativa educativa que promou la conscienciació social, la cultura de la pau i l'esperit crític mitjançant la creació d'un curtmetratge. El projecte ofereix als i les estudiants l'oportunitat d'endinsar-se en el llenguatge audiovisual i de desenvolupar competències com el treball en equip, la creativitat i la reflexió sobre qüestions socials de gran rellevància. Aquesta iniciativa compta amb el finançament de l'Ajuntament de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha expressat la seva satisfacció amb el desenvolupament del projecte, destacant que ofereix a l'alumnat una experiència enriquidora que combina l'aprenentatge del llenguatge audiovisual amb el foment de la consciència social, el treball col·laboratiu i el pensament crític. En aquesta edició, l'alumnat ha creat el curtmetratge Allò que tenim, una obra que convida a reflexionar sobre la importància de les persones, els vincles i els elements que formen part de la nostra vida quotidiana i sobre com ens afecta emocionalment la seva absència quan el perdem. El passat 12 de juny es va celebrar una trobada amb l'alumnat d'arreu de Catalunya i el Caixa Fòrum de Barcelona per presentar els curtmetratges realitzats dins del projecte, compartint experiències i posant en valor el cinema com una eina educativa i de transformació social. I el passat dimecres es va celebrar la cinquena edició del Consell d'Infants, un espai de participació que dona veu als nens i nenes del municipi i fomenta la seva implicació en la vida col·lectiva. Com a novetat d'aquesta edició, s'ha organitzat un concurs de dibuix entre les escoles de Cunit que l'obra guanyadora es convertirà en el disseny d'una samarreta commemorativa del Consell. Aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració de la il·lustradora Gemma Mangual, que ha acompanyat el procés creatiu i ha contribuït, doncs, a fer possible aquest projecte. La jornada ha estat una oportunitat perquè els infants comparteixin idees, expressin les seves inquietuds i participin activament en iniciatives que reforcen els valors de la convivència i la creativitat i el compromís amb el municipi. L'alcalde ha destacat la importància de continuar impulsant espais com el Consell d'Infants, afirmant que escoltar la veu dels més joves és essencial per construir un municipi més participatiu i inclusiu. Iniciatives com aquesta els permeten expressar les seves idees i desenvolupar la seva creativitat i sentir-se part activa de la comunitat. Recordeu que aquest Consell dels Infants va ser retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i que podeu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les www.radiocunit.cat.
I el passat dijous també va tenir lloc una cursa solidària al Passeig Marítim en benefici de la Fundació David Smile. Aquesta iniciativa va estar promoguda per l'alumnat de tercer F de l'Institut Ernest Lluch i Martí amb la col·laboració en l'organització de la Regidoria de Joventut i Educació i Policia Local de l'Ajuntament de Cunit. La cursa va ser un esdeveniment lúdic i esportiu amb participació de joves i del grup Mou la Vida de Cunit. Cada participant va aportar una peça de roba esportiva que anava destinada a la Fundació David Smile. La Regidoria de Joventut i Educació, la senyora Yolanda Sánchez, la regidora, agraeix la participació de totes les persones i veu aquesta activitat intergeneracional com una oportunitat de fomentar aprenentatges mutus, així com augmentar l'autoestima i l'autonomia entre joves i grans. I les platges de Cunit tornaran a lluir aquest estiu la bandera blava, un reconeixement internacional que certifica la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis del litoral. El municipi ha renovat aquest distintiu per les platges de Cunit Llevant i Cunit Ponent. Aquest guardó, atorgat per la Fundació per l'Educació Ambiental, reconeix aquell espai que compleix exigències, doncs, amb criteris relacionats amb la qualitat de l'aigua, la gestió ambiental, la seguretat, els serveis i la informació i educació ambiental. La renovació de la bandera blava posa en valor la tasca continuada que es du a terme al municipi per preservar el litoral i garantir unes platges en òptimes condicions per a ciutadania i visitants. El regidor de Medi Ambient i Serveis Públics, José Manuel Cavada, ha destacat que rebre novament aquest reconeixement és una mostra del compromís de l'Ajuntament amb la qualitat, la sostenibilitat i la bona gestió de les nostres platges. És també un reconeixement a la feina que es realitza durant tot l'any de mantenir, doncs, el litoral en les millors condicions. La bandera blava és un dels distintius de qualitat més reconeguts a escala internacional i que aval aspectes com la qualitat de l'aigua de bany, la gestió ambiental, la seguretat, els equipaments i els serveis que s'ofereixen als usuaris de les platges. I els dies 16 i 17 de juny es va celebrar a l'Auditori Joan Colet de Calafell el Tocània 2026, un esdeveniment en què els alumnes de les escoles del Baix Penedès poden mostrar el que han après musicalment al llarg del curs. Tots els infants hi participen amb la col·laboració del professorat de la música de les diferents escoles. L'Escola de Música Contrapunt va acompanyar les actuacions tocant en directe amb el seu equip docent donant suport musical als alumnes. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, va destacar la importància de la música com a eina d'expressió artística i de cohesió entre les escoles del municipi. I l'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a la CEC, ha reeditat el conveni de col·laboració amb una dotació econòmica de 10.000 euros perquè l'entitat desplegui campanyes de dinamització comercial durant l'any 2026 que responguin als objectius d'interès públic i en favor de les petites i mitjanes empreses del municipi. El conveni pretén posar en valor el treball conjunt per a la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. La renovació del conveni és una oportunitat per enfortir les relacions de les dues entitats i treballar plegats per desenvolupar econòmicament i localment el nostre municipi. La regidora de Comerç i Consum, Beatriz Luque, considera que hem de continuar treballant per ajudar el petit comerç de proximitat, la signatura d'aquest conveni, el qual és una oportunitat per anar consolidant les relacions amb l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit i treballar conjuntament pel comerç local. L'acte de signatura ha comptat amb la presència de l'alcalde Jaume Casanyes, la regidora de Comerç, Beatriz Luque, i per part de la FEC, la nova junta directiva encapçalada per la presidenta Rosario Gómez Raya. I l'Ajuntament de Cunit, a través de Ràdio Cunit, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei Enacast Insight, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permetrà processar els continguts de l'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generant-ne resums i afegir-hi metadades, facilitant-ne la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de recerca. La nova eina permetrà la transcripció automàtica de fins a 5 hores diàries de programació, convertint els continguts sonors en textos accessibles i consultables. Aquesta funcionalitat millorarà especialment l'accés a la informació per a les persones sordes i amb dificultats auditives. A més, el sistema generarà automàticament resums dels programes, paraules clau i descriptors que facilitaran la cerca de continguts específics. També serà capaç d'identificar moments destacats dins dels programes, com entrevistes, introduccions o conclusions, creant marcadors que permetin accedir directament al minut exacte de l'àudio. Una altra de les funcionalitats destacades serà la generació automàtica de notícies a partir de les transcripcions dels podcasts. El sistema crearà esborranys adaptats a l'estil editorial de l'emissora que seran revisats i validats pels professionals de Ràdio Cunit abans de la seva publicació.
El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest projecte representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. El responsable municipal ha subratllat també que la intel·ligència artificial ens permetrà fer els continguts de Ràdio Cunit més accessibles, fàcils de trobar i útils per a tots els veïns i veïnes, sense renunciar en cap moment al criteri periodístic i a la supervisió humana. La integració de Netcast Insights al web de l'emissora permetrà, doncs, a més, optimitzar el posicionament dels continguts als cercadors, augmentant-ne la visibilitat i facilitant la seva distribució a través d'altres plataformes i serveis digitals. I l'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició del programa d'activitats d'estiu a la platja, una proposta gratuïta pensada per fomentar l'esport, els hàbits saludables i la dinamització del litoral durant els mesos de juliol i agost. De l'1 de juliol al 27 d'agost, les platges del municipi acolliran sessions dirigides de ball, ioga i cross training en diferents espais de Cunit, obertes a tota la ciutadania i sense necessitat d'inscripció prèvia. El programa Balla a la platja es desenvoluparà de dilluns a dijous a les 7 del vespre. Dilluns a la platja de Cantoni, dimarts a la platja Valparaíso, dimecres a la platja de Cunit Centre i dijous a la platja de Cunit d'Or. Paral·lelament, les sessions de ioga a la platja tindran lloc a les 8 del vespre també de dilluns a dijous. Els dilluns a la platja Diagonal, els dimarts a la platja Cunit d'Or, els dimecres a les platges de les Planes i dijous a la platja de Cunit Centre. Aquest estiu torna el monitoratge de cross training, una activitat dirigida que realitzarà els dimarts i dijous a les 8 del vespre a la plaça de Turisme. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció d'un estil de vida saludable, la pràctica esportiva a l'aire lliure i la dinamització dels espais de platja com a punts de trobada i convivència durant la temporada d'estiu. Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom.

0: encara tenim més notícies, i és que Cunit es prepara per viure una festa major d'estiu 2026, plena de tradició, música i la gran competició de mullats i cremats, el qual han realitzat un tema musical i el que podeu escoltar al llarg de tota la nostra programació aquí a Ràdio Cunit. Cunit ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. El tret de sortida oficial serà el pregó de festa major, que tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal, acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb la Cercabirra i Chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font revibrarà amb el concert del reconegut artista Mama Duixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike D, i per la seva banda el grup de versions Fugados d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats, amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte 4 de juliol amb el bingo musical, La Prova, on a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals i a l'inici de la celebració la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor, organitzat pels balls populars de Cunit, i de les grans cercaviles d'infantil, eixerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i a gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb unes propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Cricetto, el concurs de truites i reposteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judit Trilirí, la Festa de l'Escuma i la cluenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de la Habana. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la festa major, qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats, al que convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns dia 15 de juny també es pot recollir el mocador oficial a l'oficina de turisme de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 de migdia. Màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. I també recordem que ja tenim obert el període de matriculació a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. S'ha de formalitzar fins al 25 de juny, amb dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula en l'enllaç cunit.cat/informació i serveis al Trenet Matrícula. A la seu electrònica de l'Ajuntament de Cunit teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la matrícula i presentar tota la documentació a través del tràmit CUN0048. Fent clic a l'enllaç també podreu presentar la matrícula del vostre fill o filla a les llars d'infants municipals pel curs vinent. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser l'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar també el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. I també s'obren les inscripcions per a les activitats infantils d'estiu de la biblioteca. Cal inscripció prèvia, només a través del correu i formularis web. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca, les imatges següents, i també a través de les següents xarxes socials, a Facebook o a Instagram, Biblioteca de Cunit. I fins al 24 de juny, la ciutadania i les entitats que heu participat en aquesta quarta edició dels pressupostos participatius podreu valorar-la i donar la vostra opinió mitjançant un breu qüestionari d'avaluació. El qüestionari ens permetrà tenir en compte les vostres opinions i suggeriments per millorar el procés en futures edicions. Podeu accedir al qüestionari a través del següent enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament. Valorem els pressupostos participatius 2025-2027. I també sobre el període de preinscripció al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül de Cunit per al curs vinent. Recorda que tens temps fins al 29 de juny. de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2:15 de migdia, i horari especial dilluns dia 22 de juny, avui, de 9 de matí a 2:15 de migdia i de 3 de la tarda a 5:15 del vespre. I també tenim nova jornada formativa, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. Però encara tenim més notícies. I és que ja tenim el pregoner. Ja és oficial. Guillem Estadella serà el pregoner de la Festa Major d'Estiu 2026. L'humorista, comunicador i presentador cunitenc serà l'encarregat de donar el tret de sortida a la nostra gran festa gran, el qual tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 de vespre a la plaça de la Vila. El pregó de Festa Major de Guillem Estadella.
1: Què tal, cunitencs i cunitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. Això no em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu, a les 9 a la plaça de la Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal, vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida a la Festa Major d'enguany, que serà espectacular. Així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. I el dia 9 no, el dia 10 a les 9, vale? Ja està.
0: Però encara tenim més notícies. Protecció Civil demana extremar la prudència davant l'episodi de calor que s'intensifica fins al dia d'avui, on el CEMA té una vintena de persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures. Segons Eix Diari, Protecció Civil manté l'activitat en fase d'alerta al Pla Procicat per calor intensa, després de que les previsions indiquessin que el fenomen s'intensificaria durant finals de cap de setmana i en el dia d'avui. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una gran part del país al qual es trobi sota temperatures tòrrides durant tot el dia. Els termòmetres podrien superar els 40 graus, especialment a les comarques de Ponent i altres punts de l'interior de Catalunya. A la costa central hi ha avís de perill per calor nocturna. A casa és important mantenir l'habitatge el més fresc possible, abaixant les persianes durant el dia i ventilant a primera hora del matí o durant la nit. Sempre que sigui possible, es recomana utilitzar espais climatitzats o refugis climàtics habilitats pels municipis. I Renfe reforça el servei de rodalies per la Revetlla de Sant Joan, especialment pels viatges pel litoral. L'operadora vol garantir intervals de pas d'uns 30 minuts a les principals línies del servei durant la nit del 23 al 24 de juny. S'incrementa la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb el litoral de Garraf i Baix Penedès. Renfe doncs reforça aquest servei de rodalies a Catalunya per la Revetlla de Sant Joan per facilitar els desplaçaments de viatgers, especialment cap a zones de litoral amb afluència més elevada des de Barcelona. Segons informa aquest divendres operadora en un comunicat, durant la nit del 23 al 24 s'incrementa la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb el litoral del Garraf i la costa entre Capital i Maresme. L'operadora detalla que a l'inici i al final de la jornada es garantiran intervals de pas d'uns 30 minuts en les principals línies del servei i també desplegarà un dispositiu de seguretat amb 86 vigilants addicionals. La R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França per Vilanova i la Geltrú, que és tradicionalment d'alta demanda en Sant Joan, disposarà d'un tren especial el dimarts 23 de juny a les 11:30 de la nit amb sortida des de l'estació de França i amb parada en totes les estacions fins a Vilanova i la Geltrú, on arribarà a les 12:30 passades. El tren de les 11:49 de l'estació de França també perllongarà el seu recorregut fins a Vilanova i la Geltrú. El dimecres 24, a 6:15 de la matinada, es programa a la R2 Sud un tren especial des de Sant Vicenç de Calders fins a l'estació de França, on arribarà a les 6:50, amb parada de totes les estacions, excepte a Garraf. I la Guàrdia Civil reforça les inspeccions de pirotècnia per a Sant Joan amb més d'un miler de controls a Catalunya. 200 agents especialitzats supervisaran establiments, casetes de venda i magatzems per garantir la seguretat durant una de les campanyes amb més consum de petards de l'any. I el Parlament reclama una xarxa ferroviària pròpia per connectar la Catalunya Sud. El Parlament de Catalunya ha aprovat una moció proposada per impulsar una nova planificació ferroviària al Camp de Tarragona, al Penedès i a les Terres de l'Ebre i superar l'actual model radial centralitzat cap a Barcelona, que no dona resposta a la realitat policial del sud de Catalunya. La diputada Montse Ortiz ha defensat que connectar el país és sinònim de construir país i ha anunciat que quan una part del país queda desconnectada hi perd tot el país. Segons Ortiz, la Catalunya del Sud és una regió funcional de prop de 1,3 milions d'habitants i un dels principals motors econòmics, industrials i turístics del país, però pateix un dèficit estructural de mobilitat que frena oportunitats per estudiar, treballar i arrelar projectes de vida. Ortiz ha denunciat que la situació ferroviària del sud del país és resultat d'anys de desinversió, deixadesa i d'una planificació feta a 600 quilòmetres i ha defensat un traspàs real, integral i efectiu de Rodalies i de la infraestructura de DIF amb tots els recursos perquè segueixen gestionades des de Catalunya. La confiança dels usuaris no es recupera amb anuncis, es recupera amb inversions, manteniment, transparència i un servei fiable, ha conclòs. Però encara tenim més notícies. I és que el proper divendres, 26 de juny, a 6:45 del vespre, tenim una activitat gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. Divendres de cine per joves. Recorda, aquest divendres, per més informació, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I també recordem el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, al qual les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també recordem, doncs, aquesta tercera edició dels Films Cunit, el Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, que tindrà lloc del 27 al 28 de juny. Torna al Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, aquesta tercera edició, un espai per al talent, la creativitat i la passió pel cinema. El dissabte 27 de juny, a la plaça Jaume Vidal, vine a gaudir de les obres audiovisuals finalistes d'aquest festival pensat per potenciar el cinema entre el jovent, un esdeveniment que dona veu i visibilitat als i les joves cineastes del territori. Cinema a la fresca. I també tenim una visita guiada per conèixer la història de Cunit el proper 28 de juny. Punt de trobada a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament, a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé escriu a turisme@cunit.cat. Places limitades. No et quedis sense la teva. I el club esportiu Millor Cunit està d'enhorabona. L'European Club Taekwondo Championship 2026 ha arribat a la seva fi i encara que aquesta ocasió les medalles no han pogut anar doncs, a càrrec de la nostra entitat, tornen a casa amb la satisfacció d'haver competit al màxim nivell europeu. 11 combats guanyats, 2 mèrits quarts llocs i una experiència internacional d'enorme valor front a alguns dels clubs i seleccions més fortes d'Europa. Cada combat doncs, ha exigit donar la millor versió, el qual doncs, ha permès seguir creixent com a esportistes i com a equip. I sabem que aquest tipus de campionats són els que marquen la diferència i ajuden a construir el futur. En el Taekwondo Millor Cunit estan convençuts de que tot el treball realitzat a Sarajevo tindrà la seva recompensa. L'experiència adquirida, l'aprenentatge i la confiança que s'emporten es veu reflexada molt aviat en els pròxims campionats. Gràcies doncs, a tots els nostres esportistes, tècnics i famílies per l'esforç, el compromís i per representar amb orgull els colors del nostre club, al qual seguiran treballant i seguiran creixent. El millor està, doncs, per arribar. Des d'aquí felicitem el Club Esportiu Millor Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, on aquesta setmana el programa Baix Penedès del Dia de Ràdio Cunit ha conversat amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, per fer balanç de l'actualitat i dels principals projectes que marcaran el futur de la comarca. Durant l'entrevista hem abordat qüestions tan rellevants com la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra, la nova seu del Consell Comarcal, els avenços del Pla Territorial del Penedès, la situació del contracte de residus, les inversions en sanitat amb l'ampliació de l'Hospital del Vendrell i els nous caps de Calafell i d'Arbós. També hem parlat de mobilitat i de la reivindicació del bus exprés, dels projectes vinculats a la comunitat de regants, de les estratègies de promoció turística i dels grans reptes que afrontarà el Baix Penedès durant els pròxims anys. Si us vau perdre el programa, podeu recuperar l'entrevista completa a la nostra web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat. És un programa que s'ofereix des de Ràdio Cunit amb connexió amb les quatre emissores restants de la comarca i amb la complexitat del Consell Comarcal del Baix Penedès. no tenim temps per més. Ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
2: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta de ple estiu, pràcticament com tot el cap de setmana, amb unes temperatures ja de rigorós estiu, amb sol i cel clar al matí i amb alguns núvols a partir de mitja tarda i al final del dia, però poc destacables. Això sí, amb una visibilitat tèrbola i presència de pols en suspensió i amb un cel una mica blanquinós. La temperatura aquesta nit ha baixat unes dècimes, però en canvi pujarà una mica les dècimes que van baixar ahir. I avui ens mourem entre els 22 i 23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 29 o 30 arran de mar i de 30 a 31 a les parts més interiors del terme municipal, amb una humitat moderada i xafogó notable. Ben feble en domini del Garbí la major part del dia i fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un temps esplèndid i també molt calorós, amb cel clar tot el dia i encara que amb una visibilitat tèrbola per la pols en suspensió i el cel bastant blanquinós. La temperatura pujarà aquesta nit i la mínima estarà entre 23 i 24 de mínima, mentre que la màxima demà estarà per sobre dels 30 o dels 31 a la part interior del municipi, amb una humitat moderada, una mica alta de nit i ambient xafogós, ben feble en terrals de nit i marinades de mitjorn de dia i fent que la mar estigui enterrissada i marejol, i la revetlla enguany serà calorosa i molt plàcida, amb cel clar, amb una temperatura alta que al voltant de les 10-11 de la nit pot estar encara al voltant dels 27 o 28 graus, amb un ambient xafogós i amb vents encalmats o en forma de brises enterrals entrar a la nit. Per tant, revetlla plàcida, tranquil·la i calorosa.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig de presó. La sentència, dictada per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sònia Kerr.
2: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
1: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
2: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar-se als 40, volíem dir, a la plana de Lleida i a la Catalunya central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
3: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
2: També creix el risc d'incendi. Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
1: Doncs per tot plegat volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor les properes hores. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu Lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
1: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
2: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves de matinada, dissabte, diumenge, durant les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
1: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
2: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
1: Els esports, Anna Freixa, hi haurà cinquè partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
5: L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor dimarts al vespre. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga el 1997.
1: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que el tribunal proposa suspendre-li la pena, en aquest cas si compleix algunes condicions.
2: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
1: Una sentència del Tribunal Suprem que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
2: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
6: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
2: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
7: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
2: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
1: Doncs un seguit de decisions que feien avui doncs estar especialment expectants a la compareixença prevista del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Això sí, Sánchez no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant el PSOE com a l'executiu i en un acte sobre l'Espanya verda i digital ha volgut defensar la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
2: Sánchez, que insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
8: Y entre construir fàbriques de bateries i microchips o derrochar en obres faraòniques, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice, España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que cal un avançament electoral després de la condemna a l'exministre Ábalos.
2: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
9: I fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una...

0: Mossega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector.
1: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
2: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a la reunió, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre ha anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol ha aconseguit resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600

0: ja han posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents de pertinents i, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
1: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
2: És 3:15, els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
3: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
4: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i, per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
3: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
2: A Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Obrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família i ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic. Des del 2004 ha atès més de 400 joves de la Catalunya Central. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
5: Fa 2 anys que a la Catalunya Central hi ha la Barnahus, una casa on es centralitzen tots els serveis que pot necessitar un infant o adolescent de 0 a 17 anys que hagi patit una agressió sexual. Aquest servei a Manresa fins a la data atès un total de 475 joves de les comarques centrals i ara es traslladarà en un nou equipament. N'ha parlat avui durant una visita a les obres el secretari general del Departament de Dret Social, Raúl Moreno.
6: Aquí veiem només una part que és la punta de l'iceberg, no? I per tant això és important també per fer reflotar, doncs, totes aquestes agressions que es produeixen sovint o en l'àmbit familiar o en l'àmbit escolar i de manera molt callada, no? I aquest tipus d'equipaments, exposar-los a la societat també dona exemple de quina és la voluntat, no? de protecció per part del govern.
5: L'edifici, que es fa en un solar cedit per l'Ajuntament, posa l'èmfasi en la protecció a les víctimes. S'està construint en forma de llar, tenint en compte les seves necessitats i intentant que se sentin el més com a casa possible. S'espera que el nou equipament es posi en marxa abans de finals d'any. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'€1.4 milions.
2: El cap de llista de Junts a Barcelona per les eleccions municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
7: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
8: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
7: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
2: Això serà el futur de Junts, però avui també és notícia el seu passat, perquè a Sant Cugat del Vallès el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presidit l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Són 150 metres lineals del germen de Junts i estan formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Tina Forés, bon dia.
9: Bon dia. L'acte ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. La directora de l'Arxiu Nacional, Pilar Cuerva, ha explicat que s'ingressen als fons d'un dels partits polítics més rellevants de la història del país i n'ha destacat les sèries documentals de les campanyes electorals i els registres de militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha dit que Convergència Democràtica de Catalunya és una història d'èxit i ha destacat que durant tots els seus anys d'existència han estat al servei del país des del punt de vista de la gent i del territori. També ha destacat que en tot moment van ser una formació allunyada del sectarisme, populisme, demagògia i hipocresia política.

0: Per la seva banda, l'expresident Pujol ha posat en valor la resiliència del partit davant diferents episodis d'èxits i fracassos que han superat al llarg dels anys i que han fet que en cap moment hagin estat residuals. El president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que amb l'ingrés d'aquest fons a l'Arxiu Nacional no només s'entreguen uns papers, sinó que passen a formar part del patrimoni col·lectiu i nacional de Catalunya. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat la ronda de parlaments posant en valor el paper que ha tingut Convergència Democràtica de Catalunya per la història del país i ha dit que és innegable firmar el servei que ha fet els catalans i catalanes treballant per la convivència del país. En aquest sentit, ha definit el fons de Convergència que avui es diposita a l'arxiu com un tresor col·lectiu. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i els assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
1: Gràcies, Tina Forés, des de Cugat Mèdia, i repassem altres notícies destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
2: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
1: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la Mina, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
2: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte, i això tot i els dispositius policials al barri per evitar.
1: És moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
4: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
3: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
1: I arriben els esports. Que avui ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà 5è partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
5: Bon dia. L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit a Riazor dimarts al vespre. Els igualadins es van avançar amb 2 gols ràpids de Matías Pascual, els gallecs van empatar i Marc González, amb 2 dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
6: I hem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no? A veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després han baixat, ens han superat físicament. I et diria, veia l'equip molt cansat i crec que els 2 gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestiat. Veure les comes així, a mi quasi vam dir que em cau la llàgrima només a entrar, no? A mi ha sigut aquí de tota la vida, ben petit. I quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
5: A la Lliga de Sevilla aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit de la final, el primer al Palau Blaugrana, després dels 2 disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer, el València el segon. La final és el millor de 5. I encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
7: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
5: I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica el Jordi Cervantes.
8: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la General i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
9: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. I llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència. Llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
8: La tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
5: I un darrer apunt de futbol, perquè l'EM ha anunciat que Samu Luna serà el nou entrenador del primer equip femení de cara a la propera temporada.
1: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a 2:15. Fem una petita pausa i seguim de seguida amb més notícies. Fins ara.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El Sol podria xocar amb una altra estrella? Les estrelles estan molt, molt separades entre si. De fet, ho estan tant que gairebé amb tota seguretat els nostres cervells no ho poden entendre. Posarem un exemple. L'any 2015 va arribar a Plutó la sonda New Horizons. Havia estat llançada l'any 2006 de la Terra i va trigar gairebé 10 anys en arribar al planeta nan. I perquè només trigués 10 anys, aquesta sonda es va haver d'accelerar moltíssim. És una de les naus més ràpides que han fet els humans. Viatja a 60.000 km hora. I diem viatge perquè encara està viatjant. Va passar pel costat de Plutó, va fer moltes fotografies i segueix viatjant a tota velocitat. D'aquí uns anys sortirà del sistema solar i si anés en direcció de l'estrella més propera, la veïna del Sol, pròxim a Centauri, trigaria en arribar-hi 80.000 anys. Si parlem en quilòmetres, Pròxima Centauri està a més de 40 bilions de quilòmetres. Com que són números intractables, els astrònoms han inventat una nova unitat de longitud, l'any llum. Un any llum no és una unitat de temps, encara que el seu nom ho sembli, sinó que és una unitat de longitud. És la distància que recorre la llum en un any. Cal pensar que la llum és la cosa més ràpida de l'univers. En un segon recorre gairebé 300.000 quilòmetres. Doncs imagineu quina distància tan gran que és un any llum. És més de 9 bilions de quilòmetres. Per tant, si fem la conversió, Pròxima Centauri està a 4.246 anys llum. El Sol té una mida important, de gairebé 1,4 milions de quilòmetres. Tot i així, és tan gran la distància del Sol a Pròxima Centauri que si poséssim tant tot de sols en fila, un al costat de l'altre, n'hi cabrien 29 milions. Per tant, com es pot veure, és gairebé impossible que el Sol xoqui amb un cap altra estrella.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, de suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sònia Kerr.
7: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
5: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
7: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la Plana de Lleida i Catalunya Central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
8: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratants molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
7: També creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
5: Per això mateix volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor que avui arriba al seu pic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn, a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus. I encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus, a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al prepirineu lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
5: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
7: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves la matinada de dissabte a diumenge durant les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
5: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
7: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
5: Als esports, hi haurà 5è partit de la final de l'hoquei Lliga masculina, Anna Freixa.
10: L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit, que serà demà al vespre a Riazor. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga al 1997.
5: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que en aquest cas el tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions.
7: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
5: Una sentència que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, d'Isabel Parelló, que és qui va proposar la sanció.
7: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
11: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
7: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
12: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
7: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
5: Doncs un reguitzell de decisions judicials al llarg del matí, per les quals era molt esperada la compareixença del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez. Sánchez, però, no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant el PSOE com l'executiu, com a ell mateix personalment. Avui, en un acte sobre l'Espanya verda i digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
7: Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
13: Y entre construir fàbriques de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
5: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en que cal un avançament electoral, especialment després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
7: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
14: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
7: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
0: Notícies en xarxa.
5: Arribem al pic de l'onada de calor. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a punts com la Plana de Lleida o la Catalunya Central. El servei d'emergències ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu de Catalunya. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i Protecció Civil per tot plegat demana molta precaució durant la revetlla. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
16: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
15: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
17: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
15: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
5: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures durant diversos dies. Al Maresme ja el cap de setmana s'han arribat a superar els 34 graus i la majoria de la ciutadania no ho porta gaire bé i han parlat als nostres companys a Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
18: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
19: M'he sabut malament. Òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
20: Com mal. Yo personalmente muy mal y la gente mayor yo pienso que peor.
21: Ha venido de golpe y está muy de golpe, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
22: Ens hauríem de preocupar més perquè cada vegada va pitjor.
18: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
5: Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i d'herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina que fa el sector a nivell de prevenció.
7: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
23: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'Interior sempre ha donat l'esquena al sector.
5: Encara en relació a la calor i als episodis de sequera cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic, Barcelona ha fet balanç dels treballs que està fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica. És una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al reg dels espais verds, a la neteja de carrers i al clavegueram, i també al funcionament de les fonts ornamentals.
7: Els darrers treballs s'han fet a la muntanya de Montjuïc, on ja ha finalitzat l'obra civil de la construcció de tres nous dipòsits ubicats al castell, al viver de Tres Pins i als jardins de Joan Brossa. L'alcalde Jaume Collboni assegura que el conjunt d'actuacions realitzades han permès ampliar en un 20% la capacitat de la xarxa, cosa que representa un volum d'aigua anual equivalent a 60 piscines olímpiques.
5: L'aigua és justament un bon recurs per fer passar la calor als nens i nenes que avui han començat els campaments o casals d'estiu, que no només aporten valors i aprenentatge, sinó també són l'única via de conciliació per a moltes famílies. A l'Hospitalet, un miler d'infants dels barris de Collblanc i la Torrassa s'agrupen per participar en el casal de l'Associació Educativa Ítaca. I així ha estat el seu primer dia, mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
1: Entre els nervis dels retrobaments i de fer noves amistats, la canalla dels casals que es fan a les escoles Màrius Torres i Ramon i Cajal de l'Hospitalet esperen amb candeleta sobretot les activitats d'aigua.
2: Pues me gusta porque a veces me toca con mis amigos y estoy feliz.
3: Hacemos juegos de agua y también la piscina y actividades.
4: Vengo desde segundo o tercero y me gusta porque hacen muchas actividades y vamos a la piscina.
1: Els casals de l'Associació Educativa Ítaca destacan per ser una de les úniques ofertes a la ciutat que manté el servei actiu durant el mes d'agost. No obstant això, des d'Ítaca asseguren que cada cop tenen més problemes per gestionar la part econòmica i és que les famílies es troben en situacions molt precàries. Lídia González és la directora de l'associació.
24: No ens trobem només amb una part econòmica que normalment solventem a través de diferents beques, sinó que ens estem trobant en situacions molt precàries relacionades amb l'habitatge, amb els treballs precaris.
1: Tot i les dificultats, monitors i voluntaris creen un espai de joc adient perquè nens i nenes socialitzin i creïn vincles, a més d'organitzar sortides i excursions refrescants i culturals.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans d'un grup de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte-diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
25: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
26: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i, per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
25: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
5: El govern espanyol, són 3/4 de 3, ha aconseguit resoldre en només 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellver, bon dia.
27: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
28: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents. I, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
27: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
5: El cap de llista de Junts a Barcelona de cara a les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
7: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
6: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
7: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
5: Això a Barcelona, però hem de canviar de comarques perquè la demarcació de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes. Més enllà del Pirineu, l'eclipsi solar esdevé un dels grans al·licients a Ponent. Avui han presentat la campanya de cara a aquest estiu. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
8: El sector turístic de les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran espera superar aquesta temporada d'estiu els 580.000 visitants i consolidar així el creixement dels darrers anys. El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, confia que es pugui arribar als 1,7 milions de pernoctacions al conjunt d'establiments de la demarcació.
9: Això seria el que ens agradaria més. No ho sabem, hi ha una situació geopolítica molt complicada, això ens pot beneficiar o perjudicar i, per tant, estem una mica a l'espera, però tot marca que si no passa res extraordinari podrem arribar amb aquella xifra i jo crec que inclús superar-la.
8: L'eclipsi de sol del 12 d'agost, que al sud de Ponent es podrà observar completament, s'afegeix com un dels principals atractius de la temporada. El fenomen es podrà veure precisament en una zona on, per les dates, no hi sol haver massa afluència de visitants, per la qual cosa el sector veu amb esperances la possibilitat que arribin turistes de tota Europa i coneguin aquesta part del país.
5: I és moment de repassar altres qüestions destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
7: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues, Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
5: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la mina de Sant Adrià de Besòs, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
7: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells ja es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte. I això, tot i els dispositius policials al barri per evitar-ho.
5: Arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals.
7: Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones menors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física. La telemàtica s'obrirà l'1 de juliol.
5: I és moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
11: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
10: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
5: David, seguim amb tu i amb més propostes, perquè a la Fundació Miró una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kavani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró. Aplega obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació.
10: L'exposició presenta obres abstractes elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
12: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
10: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
12: Amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial perquè vivien bàsicament aterroritzats.
10: A Estats canviants, Kiwanga presenta tres obres de nova creació: Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
13: El meu avi va anar a Cuba a bordo del català.
25: Escoltem la mítica havanera El meu avi perquè Calella de Palafrugell la recupera a la cantada d'havaneres d'enguany després de la polèmica que hi va haver l'any passat.
13: El timoner i el nostre amor i 14 mariners.
7: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per a la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se celebrarà a la platja del Port Bo, de la localitat Baix Empordanesa, el dissabte 4 de juliol. Serà a 10:15 de la nit.
13: La mà, els nois de Calella.
25: A ritme de vanera arriben els esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà cinquè partit a la final de l'Hockey Lliga masculina.
14: Bon dia, Marta. Sí, l'Igualada va tornar a guanyar les comes contra l'Iceo en aquesta ocasió per 4-2 i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor, endemà al vespre. Els igualadins es van avançar amb dos gols ràpids de Matías Pascual. Els gallecs van empatar i Marc González, amb dues dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
15: Havíem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no?, de veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després han baixat, ens han superat físicament. I et diria que veia l'equip molt cansat i crec que els dos gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestiat. Veure les comes així, a mi quasi vam dir que em cau la llàgrima només a entrar, no? Al final surt d'aquí, tota la vida ben petit. I quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
14: La darrera vegada que l'Igualada va guanyar la Lliga va ser el 1997. I a la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit, el primer al Palau Blaugrana de la final, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer i el València el segon. La final és el millor de 5. I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica Jordi Cervantes.
16: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la General i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
17: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen: Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Jo sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
16: La tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
14: I en futbol sala, el Linyola no va poder aconseguir remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a primera divisió femenina de futbol sala. Havia perdut 1-4 en el partit d'anada i ahir a Galícia, a la pista de l'Estrela Futsal, va perdre per 7-4. Montse Carles n'és la capitana.
19: El balanç és brutal. És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya.
2: i qui diu Espanya, internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països, portes el nom molt més enllà d'Espanya.
5: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Continguts en xarxa.
10: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
4: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
18: Jo ho vaig notar com electricitat.
10: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
4: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
20: Vale. Adéu. Gràcies, home.
4: ¿Qué estás haciendo?
21: Soy yo, Joel, tu hijo.
10: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
4: Pensé que tu moriries antes.
22: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
23: Yeah! Així us declaro marit
4: i cobert.
23: Mm. Oh! Qui ha enverinat la dama d'honor?
24: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
22: Gràcies, gràcies!
29: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
30: Un altre cop l'extinció, no!
10: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada, amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
31: Bus, queda't aquí. Ja hi vaig jugar.
32: No m'hi veus capaç, oi?
33: Que és una mica en mi.
32: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
34: Oh, i tant que sí.

0: si ets dels que creu que abans es feia millor música. Si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves. Si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
1: Què tal, com esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs. Vinga, va. Som-hi. Comencem avui amb els clàssics Earth, Wind & Fire i aquesta clàssica de la seva discografia, el Boogie Wonderland. És la que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargalló. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio local.

Així hem començat a deslligar avui el nostre sac amb aquesta clàssica dels clàssics Earth, Wind & Fire. Era el Boogie Wonderland, i del Boogie Wonderland doncs ens anem al so de Simply Red. It's Only Love és una d'aquelles que ens va deixar a la dècada dels 80 i que avui ens ve de gust recuperar.

0: It's Only Love és un d'aquells grans treballs que ens va deixar a Simply Red i que avui ens ha vingut molt de gust en recuperar-lo aquí al Sac de Sons.
1: Sac de Sons, la música al teu estil.
0: També ens ve molt de gust en recuperar aquest Change de Cheer for Fears. Continuem plegats a la dècada dels 80 i pràcticament ja 90.

Els Tears for Fears, que també, entre altres coses, ens van deixar aquest Change, aquell Woman, Woman in Chains, i el One to Rule the World, però avui ens ha agradat, doncs, recuperar aquest Change, igual que ens ha vingut molt de gust recuperar el Don't You, de Simple Minds.

0: I tant que sí, que aquesta l'has brincada, l'has cantada més d'una vegada. I si no és així, doncs mira, avui has tingut l'oportunitat.
1: Sac de sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs vinga, va, que anem ja ara sí directes al nostre remei. Fins ara ha sigut així una mica de placebo, però ara sí, música també de la nostra Billy Joel, My Life.

0: que creu que abans es feia millor música. Si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves.
1: Placebo, però ara sí, música també de la nostra Billy Joel, My Life.

0: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo. Escolta el sac de sons, la música al nostre estil.
1: La música que continua sonant al nostre estil, fa un moment estàvem a l'any 1989 amb el Bruce Springsteen i aquell àlbum, el The Tunnel of Love. Doncs ara avancem uns quants anys més, no gaires més, ens anem cap a ben bé als principis dels 2000. El Bon Jovi ens deixava també molt bones vibracions i ens ajudava i encara ens ajuda a desmelenar-nos. Say Isn't So.

Doncs ha acabat dient-ho ell ja també. Al final, Say It So és el so, és la, aquest tamarro que s'incluïa a l'àlbum Crash de principis dels 2000 d'en Bon Jovi. Nosaltres aquí al Sac de Sons no deixem encara el guitarrero i ens hi anem, però amb so de proximitat. Any 1994... retornaven després d'una petita pausa amb Pep Sala i el Carles, eh? I tornaven amb aquell Junts de nou per primer cop, i aquí s'incluïa aquest gran El futur és a les teves mans, noi.

0: una bona quantitat de pop.
1: Una cullerada de rock.
0: Un polsim de disco.
2: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons.
1: No deixis que t'enganyis. Sex and drugs and rock and roll.
3: Seguim aquí al sac, cuinant la nostra recepta musical. Hem tingut ja una mica de tot. I li falta, doncs, potser el so de les Bangles. Aquestes noies, encapçalada per la Susanna Hobbs, que va néixer, doncs, una mica així, diríem, de forma curiosa. La Susanna buscava noies per muntar un grup i tot el que anava trobant, doncs, no li es queia massa. Al final va posar un anunci dient que es buscaven noies maques, no ben bé així textualment, però realment era així. Buscava noies amb un perfil físic determinat, maques, podíem dir d'una altra manera, però així, perquè vull fer un grup i, vaja, em va trobar dues i el que va començar sent una anècdota es va cobrir de grans èxits, entre altres, aquest In Your Room.

Intensitat musical, la de les Bangles. Aquest era el In Your Room, però no deixem enrere la intensitat musical perquè li obrim la porta a Belinda Carlisle, algo que se'n deia We Want the Same Thing. Hey!

0: We Want the Same Thing. Això sonava a dècada dels 90, la protagonista musical, la Belinda Carlisle.
1: Desperta el teu instint musical. Sac de Sons, la màgia de la música.
0: Doncs no deixem la intensitat musical ni descabellar-nos, perquè ara ens descabellarem amb la Creedence Clearwater Revival. Hey, tonight!

Rock and roll d'aquell dels 70, eh? La Creedence Clearwater Revival, Hey Tonight. I ens tornem a bellugar de dècades. Anem cap a principis dels 80 amb els Men at Work, Who Can It Be Now?

0: una bona quantitat de pop.
1: Una cullerada de rock.
0: Un polsim de disco.
1: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons. No deixis que t'enganyin. Sex and drugs and rock and roll.
2: Ho saps molt bé, que aquí al Sac de Sons no t'enganyem ni molt menys. Ara, arribat ja al final, ens toca plegar veles, tocar el dos, tancar la paradeta, digueu-li com vulgueu. Marxem amb el so de la Sheryl Crow. If It Makes You Happy és la que serveix per dir-te adéu-siau, a reveure fins la propera setmana. Un plaer haver-te acompanyat. Salutacions de Xavier Gargallo. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sigueu feliços.

0: Hola, com esteu? Salutacions a tots els amants de la bona música, allò que en diríem d'arrels. Sigueu benvinguts a l'últim episodi d'aquesta temporada del Music City. Avui és un dia de tancament, de mirar enrere i sobretot de donar les gràcies. Avui l'esfereïdor viatge setmanal per les carreteres del country fa una petita aturada per agafar forces de cara a la tardor. I com que estem a casa, voldrem començar precisament jugant a casa, amb el talent que sorgeix d'aquí mateix. Obrirem el programa amb el millor country fet en català. El panorama de country en la nostra llengua demostra que el gènere no entén de fronteres, sinó de sentiments, d'històries ben explicades i de molta passió per les sis cordes. I d'això, de passió, en sap molt la gent que ens envolta. Aquesta temporada ha estat increïble per la quantitat de música que ens ha arribat a la redacció. Artistes de tot arreu ens han fet confiança enviant-nos les seves maquetes, els seus nous singles i fins i tot treballs autoeditats. Avui, aquest últim programa us el dediquem a vosaltres, als músics que ens feu créixer dia a dia. I com no podia ser d'una altra manera, també, evidentment, als nostres oients que ens fan confiança cada setmana i pels quals fem aquesta banda sonora amb molt de gust. Soc en Joan Balaguer, des del Xac de la Ràdio, al vell mig del Penedès de Pagès i transmetent per les més eixerides i trempades FMs de Catalunya i ràdios online aquest espai que arriba a la seva edició 265, última de la temporada del Music City.
1: To do here. Please welcome.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Music City amb Joan Balaguer.
4: Let's go, girls. Woo!

0: Music City 265. I aquí ho teniu, acaba de sonar aquesta meravella titulada El viatge, el senzill d'avançament de la cantautora i violinista usonenca Bruna Enfruns. I quina millor manera de començar aquest últim programa de la temporada que amb ella, oi? Una artista de formació clàssica, que l'any 2019 ja ens va ensenyar les dentetes amb el seu primer EP, Bruna's Color Garden, i li va passar el mateix que al nostre amic Joe. Se'n va anar a Texas i va tornar totalment canviada. I va tornar amb la maleta plena d'històries. Això que hem escoltat és el gran preludi del que està a punt de caure, perquè, atenció, aquest mateix mes de juny veurà la llum el seu esperadíssim primer àlbum de debut, Cabells al vent. 11 cançons que barregen el català i l'anglès amb un so fresquíssim. Des d'aquí, des del xac de la ràdio, Bruna, molta sort amb el llançament i gràcies per afegir-te a tota la colla de grans artistes que obren camí en el country en català a casa nostra.
1: Me gusta Catalunya, me gustan sus gentes, hacen cosas.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
0: I de les contrades d'Osona creuem al mar, poquet per això, per rebre un altre gran amic de la casa que ens ha fet arribar el seu material aquesta temporada. El que vindrà tot seguit és un autèntic tret a la Diana. Escoltem el tema Beer Shack Out Back de la mà d'en James Lynas. I atenció a les arrels d'aquest home, perquè en James és un autèntic defensor del so americà, però viu i compon des de Belfast, a Irlanda del Nord. Des d'allà, a l'altre costat del mar, manté una connexió directa i brutal amb el country més autèntic, demostrant que per fer sonar la cera de les sis cordes amb el sabor a honky-tonk només fa falta talent i passió, sense importar els quilòmetres de distància amb Nashville. En James ens va enviar aquest Beer Shack Out Back, un d'aquells temes d'esperit festiu fets per desconnectar de la rutina, obrir una bona cervesa freda al porxo del darrere de casa i deixar-se portar pel ritme. Un luxe total tenir la seva música a la nostra col·lecció. Thank you so much for sending this over, James.

0: Music City 265 des del Shack de la Ràdio, al costat del galliner de Country Shack Radio. I et recordo que pots descarregar-te el programa, aquest i tants altres bons programes de música country, en versió podcast des de countryshackradio.com. Repetim, countryshackradio.com. Descarrega't el podcast i escolta'ns allà on vulguis, quan tu vulguis i el teu dispositiu preferit. countryshackradio.com.
1: Next stop, Music City.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Se habla un hombre malo de la pradera.
4: D'una gran vagua humana i professional.
0: I de les terres d'Irlanda del Nord tornem a agafar l'avió per aterrar directament al cor dels Estats Units, a un d'aquells llocs on el country es respira a cada cantonada. Anem a rebre una altra de les artistes que ens han honorat enviant-nos el seu treball durant aquesta temporada. Ella és la Kimberly Beep Mars i el tema que està a punt de sonar al deck número 2 del Shack de la Ràdio du per nom Make Me One Promise. Parlar de la Kimberly és parlar d'arrels autèntiques, nascuda a Arkansas i actualment establerta a Missouri. Aquesta dona porta el gènere a la sang. No només és una vocalista espectacular amb una calidesa d'aquelles que t'atrapen a la primera, sinó que, a més, és una compositora de cap a peus i una violinista, una fielder de primeríssim nivell. Ens va fer arribar aquest Make Me One Promise, una peça preciosa que destila aquest aroma tradicional que tant ens agrada en aquesta sintonia. És una d'aquelles cançons que et bressolen, on la lletra i la melodia caminen de la mà amb una elegància absoluta. Kimberly, és un autèntic plaer punxar-te en aquest últim programa de la temporada. Thank you so much for sharing your music with us.
5: No, no hablo inglés.
0: Que no anava per tu, Mariano.

0: Music City, episodi 265, sonant a les millors ràdios del planeta.
1: You're listening to the best radio station on the planet.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Johnny,
4: alias El Americano.
5: El nano fa el que pot.
6: Bueno.
0: Hi ha moments a la ràdio que van molt més enllà de punxar un disc. Hi ha moments en què la música es converteix en un pont directe entre les ànimes. I aquesta temporada ens ha arribat al programa un d'aquells missatges que et sacsegen per dins i et recorden per què estimem tant aquest ofici. El missatge ens el signava la Bridget Benanti,

0: Ramon, maco, què estem escoltant?
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Efectivament, moltes gràcies. Total, que de la intimitat i la força de les històries que curen, passem a una autèntica celebració perquè la següent cançó ens ve acompanyada d'una notícia que ja ens va donar en Joe Fields fa poc, d'aquelles que ens fan venir ganes de llançar el barret en l'aire. Anem a rebre un altre gran conegut d'aquesta sintonia que també s'ha volgut fer present en l'últim programa de la temporada. Sí, sí, en Joe Fields. En Joe ens ha fet arribar un tema que li ve com l'anell al dit a la seva situació actual. I'm coming back to Texas. Torno a Texas. I és que la lletra de la cançó es convertirà en una realitat ben aviat. En Joe va compartir amb nosaltres que aquest mateix any creua l'Atlàntic rumb a terres texanes, però no de vacances, no senyor. Marxa cap allà ni més ni menys que com a artista convidat al Texas Sounds International Country Music Awards. Això és jugar a la primera divisió del country, anar a predicar el bressol del gènere i rebre el reconeixement que es mereix a la seva trajectòria. Ens fa una il·lusió enorme acomiadar la temporada sabent que la música que sona en aquest programa viatja tan lluny. Joe, t'enviem tota la millor energia de l'univers. Des d'aquí estem segurs que deixaràs el pavelló ben alt. Ens calcem les botes, pugem el volum de la ràdio i ens n'anem mentalment cap allà. Així sona el nostre bon amic Joe Fields amb I'm Coming Back to Texas.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: Seguim buidant aquest calaix de sastre de la temporada, aquesta maleta plena de regals que ens heu anat fent arribar als músics setmana rere setmana. I de Texas enfilem cap al nord, cap a les grans extensions canadenques, perquè la següent parada ens porta a conèixer el treball d'un autèntic cowboy d'aquelles contrades. Parlem d'en Luke Jaillet. En Luke ens va enviar un d'aquells temes que ja des del títol et dibuixen un somriure a la cara i et diuen exactament de què va aquesta filosofia de vida que tant ens agrada. Atenció, el nom de la peça que ens va enviar, la primera de totes, Champagne in a Dixie Cup, o el que és el mateix, Champagne en un got de plàstic. La setmana passada vam fer sonar el seu darrer treball, però volem recordar quina va ser la primera cançó que ens va enviar. És una declaració d'intencions absoluta. No calen luxes, ni copes de cristall, ni etiquetes elegants per gaudir de les coses bones de la vida. De vegades només fa falta una bona melodia, bona companyia i l'esperit d'un autèntic honky-tonk de carretera, ja sigui a Texas o sota el cel de Canadà, amb un tema amb un ritme fantàstic, d'aquells que et fan moure el peu des de la primera nota i que ens arriba directe, des de la collita personal d'aquest gran artista que ha volgut sonar a la nostra emissora. Luke, thank you so much, merci beaucoup mon ami d'avoir partagé ta musique amb nous. Un plaer enorme tancar el curs radiofònic amb tu. Som-hi, posem el glamour de l'Oest a la copa de plàstic. Així sona el canadenc Luke Jaillet i el seu Champagne in a Dixie Cup.

got all of everything. Champagne in a Dixie cup.

0: Aprofito per recordar-te que totes les músiques d'aquests artistes amics del Music City estan disponibles a les plataformes digitals, Spotify i tots aquests llocs perquè les puguis comprar i així donar suport a aquests grans artistes. I també et recordo que el podcast del Music City s'acompanya d'un text descriptiu amb tots els noms dels artistes i les cançons que sonen a cada programa perquè ho tinguis com a referència.
1: Music City.
0: I de les terres canadenques girem el timó per tornar cap a casa, per enfilar la recta final d'aquest últim programa fent la darrera parada al costat de la gent de la nostra terra. I és que, si hem començat el programa parlant de l'escena d'aquí, continuarem ara mateix amb una de les formacions més potents i autèntiques del panorama del country americana a casa nostra. Rebem amb tots els honors els amics de The Fire Roots Band. Ells també han volgut posar el seu granet de sorra a la maleta de la temporada i ens han fet arribar aquesta cançó, que és una autèntica declaració de principis de cara a les setmanes de descans que tenim al davant. El tema es titula Take the Ride, agafa el viatge, surt a la carretera. I d'això es tracta, oi? D'agafar el cotxe, posar la ràdio a tot taco, deixar-se portar per la ruta i gaudir del camí. Ells ho fan amb una potència, una base rítmica i unes guitarres brutals que demostren que a Catalunya es fa música d'arrels al mateix nivell que qualsevol cantera de Nashville o d'Austin. Companys, un luxe total tenir-vos a la graella del programa i gràcies per fer-nos arribar aquesta bomba d'energia per tancar el curs radiofònic en alta fidelitat. Prepareu el motor, agafeu fort el volant i take the ride amb els grans The Fire Roots Band.

0: Music City amb Joan Balaguer.
1: I des de Barcelona a les terres del País Valencià. No anem gaire lluny. Seguim jugant a casa i sense moure'ns de la nostra escena per rebre uns altres grans coneguts de la casa que ens han fet arribar a la seva música amb tota la il·lusió per aquest tancament de temporada. Una formació que destila autenticitat per tot arreu. Són els magnífics The Handsome Wagon. És curiós perquè, tot i tenir-los ben a prop, la seva ment, el seu esperit i el seu compàs viatgen milers de quilòmetres enllà. Ens han enviat un tema que porta per títol I Left My Heart in Missouri. Vaig deixar el meu cor a Missouri. I és que la música té aquest poder màgic, oi? El fer que uns músics de casa nostra agafin els seus instruments i posin tota l'ànima i aconsegueixin encomanar-te aquesta enyorança i aquest aroma 100% nord-americà. Com si realment estiguessin viatjant per les carreteres de l'estat de Missouri, una peça d'arrels cuinada a foc lent que demostra que la qualitat enorme que tenim a la pedrera de casa nostra. Nois, un plaer immens tenir aquest tros de cançó a la maleta del programa per acomiadar el curs. Moltíssimes gràcies per fer-nos-la arribar i continueu fent tan bona feina.

0: those that forgot the roots of country music.
1: Playing all-time favorites.
2: Music City.
3: I continuem buidant aquesta bústia de la temporada que tantes i tantes sorpreses ens ha regalat durant aquests mesos de ràdio. La següent artista que s'ha volgut sumar a la festa de comiat ens ha fet arribar un autèntic caramel per les orelles dels amants del so més autèntic. Anem a escoltar la Lynef Newland, que ens ha enviat una peça titulada Throwing Good Love After Bad, una cançó que recull l'essència més pura del gènere, parlar de les veritats de la vida, dels desenganys de l'amor i d'aquesta tossuderia tan humana d'intentar arreglar el que ja està trencat. O com diu el títol, de llançar bon amor darrere del dolent. Lynef, thank you so much for sending this beautiful song to our shack.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: Seguim obrint camí en aquesta última hora de ràdio abans de tancar les portes del Xac per vacances. I ho fem viatjant gràcies a la música que ens ha arribat directament a la bústia de la casa. La següent parada del nostre mapa sonor la signa una vella amiga del programa, la Birdie Nichols. La Birdie s'ha volgut fer present en aquest comiat de temporada enviant-nos un tema que des del mateix títol ja destila l'essència més pura d'aquell estil de vida que tant ens agrada. Es titula Cowgirl On, una cançó que parla de resistència, d'ajustar-se al barret, de pujar la sella i de tirar endavant passi el que passi amb l'orgull i la força d'una autèntica vaquera. Té un ritme fantàstic, d'aquells que et fan moure el peu des del primer compàs i una interpretació vocal plena de caràcter que encaixa a la perfecció amb l'energia que volem per a aquest tancament de curs. Birdie, una autèntica joia tenir aquest regal a la nostra emissora. Thank you so much for sending this track to the station. We love that cowgirl spirit.

0: Com ho veus això, Josep Lluís?
1: I m'ho passo molt bé escoltant Music City.
0: Gràcies, home, ho celebro. Mira, si veníem a reivindicar l'esperit de les vaqueres, no deixem la sella de muntar, perquè la següent artista que ens ha fet arribar el seu material aquesta temporada ens porta una d'aquelles veritats absolutes del gènere fetes cançó. Ens anem a escoltar la proposta de la Yvonne Munro. La Yvonne s'ha sumat a aquest darrer programa de la temporada enviant-nos un tema que ja des del títol ho diu tot, A Cowgirl Never Sings the Blues. Una vaquera mai canta el blues. I és que d'això es tracta, oi? De mantenir el somriure, de mirar al costat positiu de les coses i de no deixar que les penes et tombin. Una cançó super encomanadissa amb un ritme fresquíssim que et convida a saltar a la pista de ball de cap a peus i que desborda optimisme per cada costat, ideal per encarar les vacances amb la millor de les actituds. Yvonne, thank you so much per aquest regal en forma de cançó que ens ha omplert el xac de la ràdio de bona energia, de bon rotllo. Vinga fora, tristeses, amunt els barrets i que es noti el ritme. Així sona la Yvonne Munro.

0: Music City amb Joan Balaguer.
1: I fins aquí aquest episodi 265 del Music City, últim de la temporada radiofònica. A l'octubre tornarem amb energies renovades. Espero que el programa d'avui, amb totes aquestes aportacions dels artistes que ens han fet arribar al xac de la ràdio, us hagi agradat i que, de la mateixa manera, la propera temporada també us puguem fer arribar tantes altres novetats tan fantàstiques com aquestes que hem escoltat avui. Moltes gràcies per fer-nos confiança a totes les emissores indicades al Music City i també a Country Shack Radio. Gràcies a tots els oients i gràcies també a tots els tècnics de continuïtat que han fet arribar les nostres vibracions fins als vostres aparells de ràdio. Salutacions molt cordials dels que hem fet aquest programa amb les veus en off de l'Eva Lluc i en Ramon Hernández, en Víctor Uller, el control d'emissions, junt amb tots els tècnics que esmentàvem fa un moment, i en nom propi, Joan Balaguer. Stay healthy, keep it country, i no compris, adopta, i bones vacances. Music City és una producció de Country Shack Radio.
2: Crec en el meu cap, crec en les mentides quan serveixen de veritat.

0: Ràdio Cuní. Al 107.0.
1: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
2: Amb Albert Malla.

recuperant una horeta especial Beatles dins d'aquells torns rotatius dels dies festius de Radio Club 25. Corria 1981.

I quan sentiu, com ara fa uns instants, un salt en la cançó, és perquè és una cinta que es va trencar al seu moment i que està empalmada amb Cello. I és que tenen quasi 30 anys aquests casets. Barcelona és Ràdio,

Ja ho veus, ja ho sents. Aquest és el tipus de ràdio musical que feia Ràdio Club 25 en els inicis dels 80. Poc pressupost, però moltes ganes, i pràcticament cap altra emissora important ha fet un tipus de ràdio similar en tots aquests anys, quasi 30, que han passat ja. Jo crec que funcionaria.

0: Barcelona és ràdio.
1: Una vida de ràdio. Albert Malla.
2: Connecto el interruptor, muevo el dial de la radio. Fins aquí un nou capítol de 80 minuts de Una vida de ràdio. Us hi esperem en l'emissió del pròxim capítol a la mateixa hora i en aquesta mateixa emissora.
3: Amb Albert Malla.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Radio Cunit, al 107.0.
4: Bonito.
2: Bar La Piña.
4: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
4: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
4: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
4: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
4: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
4: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
4: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
4: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de l'avió.
3: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
5: Hola amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot, improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta. Hola amics i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia, que quan el fem els dilluns de 8 a 9 del vespre en directe i en repetició de diumenge a dilluns de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
6: Que sube la marea y esto no da más de sí.
7: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar,
8: we don't need no education.
7: Si Si esto te recuerda a tu adolescencia, o si esto te hace creer todavía en la música, eres de los nuestros. Music Box. Todos los lunes a las 9 de la noche con DJ Román.

0: Cada dilluns a partir de les 10 de la nit, saque de banda a la 107.0 FM. Tot el que passa aquesta setmana esportiu, futbol, bàsquet, motor, i tota la diversió, entrevistes, tot ho tenim en directe, recordeu, 107.0 FM Ràdio Cunit.
1: Conecto el interruptor, muevo el dial de la radio. T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
2: Amb Albert Malla.
3: Tots els dimarts a les 8 del matí amb Albert Malla en exclusiva per Ràdio Cunit.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un

0: univers de detalls únics i màgics, visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.

0: disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Reventando la discoteca.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Vaja.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
1: 107.0
0: FM. FM. FM.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dilluns, dia 22 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'Ajuntament i les colles del Carnaval de Cunit avancen conjuntament en la preparació de l'edició 2027. A la Regidoria de Cultura va celebrar, doncs, una nova reunió de treball amb les colles participants del Carnaval amb l'objectiu de retornar les conclusions i propostes sorgides a la trobada de valoració celebrada el passat mes de març després de l'edició del Carnaval de Cunit 2026. La sessió va servir per compartir amb les colles participants les accions i línies de treball que han anat definint a partir de les aportacions recollides durant la primera reunió de valoració, així com per establir noves vies de col·laboració entre les colles i el consistori amb la mirada posada en la preparació del Carnaval de Cunit 2027. Durant la trobada es van abordar diferents aspectes organitzatius i de coordinació amb l'objectiu de continuar millorant una de les festes més emblemàtiques i participatives del municipi. Tant les colles com l'Ajuntament van coincidir en la importància de mantenir espais de diàleg permanent que permetin construir de manera compartida un model de carnaval cada vegada més participatiu, segur i atractiu. La reunió es va desenvolupar en un ambient constructiu i de col·laboració amb la voluntat de compartida de reforçar el paper de les colles com a motor principal de la festa i d'impulsar noves iniciatives que contribueixin a consolidar el Carnaval de Cunit com una cita de referència al territori. La regidoria de Cultura, la senyora Montse Càmera, va voler agrair la importància